0: va fer els eslògans de la marca.
1: Sí. I clar, doncs això, no? I diu el que el temps que portava, no? A dir una frase que fos clar. Això, no? Vull dir que
0: clar. I a més estaven ben construïdes. Ara tot és una mica literal.
1: Sí, exactament. Sí. Exactament.
2: Mira,
1: sí.
2: He trobat un article on recorda frases mítiques.
1: Sí.
2: Que bueno, hi ha algunes que em fa molta gràcia perquè no són d'una agència publicitària que està pensant la frase, sinó venen d'entrevistes o que s'han fet a televisió,
1: sí,
2: o de moments allò impredictibles a la tele, com per exemple el "he venido a hablar de mi libro".
1: Home, està clar.
2: És una frase
1: sí.
2: que s'utilitza a dia d'avui.
1: Efectivament.
2: Jo aquí he venido a hablar de mi libro.
1: Sí.
2: I és de l'entrevista que li va fer la Mercedes Milà al Francisco Umbral. No?
1: I tant, mm-hmm. I tant, sí. El Paco Umbral, sí.
2: Ah, hi ha la mítica de "un poquito de por favor".
1: Sí, però bueno, aquesta sí que és buscada, perquè aquesta sí. Això
2: sí,
1: és
2: no,
1: guió.
2: No.
1: Sí.
2: Faig un repàs
1: sí.
2: Al "Chanquete ha muerto".
1: Sí.
3: Oh.
1: Sí, és que clar, aquesta...
2: "Que sí. te calles, Carmele".
1: Sí. Luis Mariñas, el Mariñas, no? No, Luis Mariñas, no, Jesús Mariñas.
2: Sí, del Jesús Mariñas.
1: Jesús Mariñas.
2: "Y hasta aquí puedo leer".
1: Sí, bueno, això és que Mayra Gómez-Quem. Sí.
2: Hola, corazones.
1: Hola, corazones, Dani Gartiburu. Sí. Sí.
2: La tele va donar grans frases.
1: Totalment. Com, però...
2: Hasta luego, Lucas,
1: però clar, totes
2: que
1: aquestes... Sí, però totes aquestes, en el fons, no deixa de ser això d'èpoques passades.
2: Exacte.
1: D'èpoques...
2: Com el que deies abans, no? Que tots vèiem
1: tots ho vèiem.
2: El mateix programa.
1: I per tant, i no necessàriament tots havíem vist aquell dia el programa, però sí que algun dia segur que el veies, no? Aquell programa,
2: sí,
1: i per tant, doncs, formaven part de la cultura popular, com, per exemple, Chiquito va ser així.
2: Sí.
1: Chiquito no va ser d'un dia per un altre.
2: No,
1: Chiquito va ser que...
2: Va anar calant.
1: Jo recordo perfectament perquè jo no veia el programa aquest d'acudits que es feia a Antena 3, si no me'n recordo malament, els dimecres, una cosa així. Jo no el veia, perquè entre setmana i així. Però hi havia un noi a classe que de cop i volta va començar a parlar com el Chiquito. I clar, jo no entenia què estava dient ni què li passava. Jo pensava que tenia un problema. I deia, no, és que així habla uno de la tele. Bueno, total, que finalment vaig aconseguir veure un dia i ja està, i a partir d'aquell moment allò sí que va ser com una viralització, que de cop i volta tots parlàvem com Chiquito a l'institut, sí. I clar, allò era perquè encara era, que hi havia la possibilitat, no, de que tots ho veiéssim, no? I també la forma de compartir-ho també era diferent, no? Ara quan una cosa, i això ho comentem molts cops, però és que crec que és diferent del que era abans, no? Ara quan tu veus una cosa que et crida l'atenció, la comparteixes amb la persona que saps que li interessa aquell tema, no? A mi em passa que li passo coses al David o a l'Alan o a la Marta, ens anem passant, de coses que sabem que ens poden interessar, per temàtica, perquè...
2: Perquè
1: et pot fer gràcia, pel que sigui. No? Ens ho passem directament, per tant compartim selectivament, no compartim tan globalment com era abans, i això també ha canviat.
2: Mira, te'n llegeixo alguna més, perquè hi ha de la sèrie del Médico de Família, l'avi, aquell senyor tan entranyable que deia "Chechu".
1: Sí, Chechu.
2: Exacte. El Camilo Sesto,
1: sí,
2: va dir en una entrevista, va dir: "De mí se han dicho auténticas barbaridades. Han dicho que tengo sida y que soy catalán". Es va quedar a gust el senyor amb la frase. Després la de "te voy a poner dos velas negras".
1: Sí, la bruja Lola.
0: La bruja Lola.
2: Sí. La de "si me queréis irse,
1: sí,
2: no me vais a grabar más".
1: Sí.
3: Bueno, juntament amb aquesta del "si me queréis irse", m'ha recordat ara el "dientes, dientes".
1: Dientes,
3: que això és el que
1: dientes.
3: Que
1: sí.
2: Sí.
1: Totalment. Bueno, és que són frases que això ja formen part del que diem,
2: de la cultura popular.
1: I en molts casos sí que és cert això que dèieu, no? Que ha arribat a que hi hagi gent que ho faci servir i no sàpiga exactament qui ho deia, no? Perquè al final li has vist dir a algú, no? Que ho repeteix molt i llavors doncs acabaves tu dient aquella frase, no? Però clar, el que és evident és que ara la... Diguem-ne, el que veiem i el que cadascú viu, doncs és totalment diferent. Quanta gent coneixes? Al principi semblava una frase dita, no? De, no, jo no miro la televisió. No, escolti, si tens un televisor immens a casa. No, però ara és cert, o sigui, ara és real, ara és literal, que dirien els joves, no? De que som molts els que no veiem la televisió convencional, simplement no la posem. Jo obro el televisor directament per anar o a Netflix o a Disney Plus o el que sigui, no? I, per exemple, tiro molt més de ràdio. No ha canviat el meu consum radiofònic i, en canvi, sí ha canviat el meu consum televisiu. Per tant, bueno...
2: És curiós, que podia semblar en algun moment de la història que la ràdio hagués de baixar, però amb l'aparició dels podcasts ha tingut un ressorgiment també interessant.
1: Bueno, jo he de posar en dubte molt això, Alan, perquè jo no conec a ningú que només escolti els podcasts, els miren.
2: Bueno, tant, sí.
1: Sí, ja no és ràdio, és televisió. És televisió, sí, que la veus en el mòbil.
0: No és que sigui ràdio, perquè clar, la ràdio no és televisió.
1: El podcast hauria de ser només d'àudio. I quan tu tens clar qui és qui ho fa, perquè el veus, no és ràdio, és televisió. No, és televisió encapsulada.
2: Totalment d'acord, perquè sí que és veritat que recordo fa molts anys, quan era adolescent, escoltava un programa i el dia que vaig veure els presentadors, en una foto vaig dir, ostres, és que no me'ls imaginava pas així.
1: Clar,
0: decepcionar.
2: Jo... Directament els pots buscar a Instagram, pots veure-li la cara.
1: Hi ha algun podcast que realment és podcast, i aquí a la casa, a l'aplicació d'Onda Cero, n'hi ha alguns, i aquests són reals perquè no saps quina cara tenen, o són sobre reportatges, o són sobre coses. Fantàstic. Això és paral·lelisme podcast-ràdio. Però la gran majoria del que la gent entén com a podcast, Jordi Wild, el no sé què, el que et, l'altre, això és televisió. És televisió que hi ha qui ho escolta, però és un 0,5%, perquè tot el que es comparteix són trossets d'entrevistes i estan a les xarxes socials i els veus. Per tant, si els veus, no... O sigui, no diré no és podcast, perquè podem entendre que això se diu podcast, d'acord, però no és ràdio, no és so, és imatge, és imatge i so. Per tant, imatge i so, si ho comparem amb alguna cosa, és amb televisió, no amb ràdio, que són dues coses diferents. Però és un debat interessant, aquest, perquè li escolto a molta gent dir, no, és que jo... ho escoltes o ho has vist, el podcast? Perquè si l'has vist, ja és una altra història, ja és televisió. I això, mira, t'ho puc demostrar fàcil amb una frase. Tota aquesta gent que diu, nuevo podcast, tal, es munten uns sets espectaculars, amb sofàs, amb taules, amb micròfons bonics. Però abans ja no esteu fent ràdio. No. És que si fos ràdio ho podríeu fer a una cuina, si fes fals. M'entens?
3: Però saps, jo tinc la impressió del perquè de tot plegat. Perquè es fa televisió en lloc de fer ràdio. Uh-huh. Quan en realitat el que estàs fent és... s'està fent ràdio amb imatges.
1: Sí.
3: I, perquè tampoc no diria que és televisió ben bé. És ràdio amb imatges.
0: Bueno, és una altra forma de fer ràdio, televisió, ràdio.
3: Sí, però per què utilitzen aquest format quan la majoria de gent no ho mira, sinó que ho està escoltant mentre fa altres coses?
1: Perquè se suposa, però no és veritat que ho estigui fent... Qui ho escolta fent altres coses és la que és la ràdio convencional. Hi ha gent que escolta la ràdio convencional, però els que segueixen aquests programes els miren, no els escolten.
2: Sí, jo perquè crec que... igual... són jo seguidors crec que llegeix... d'aquella persona i el volen veure, no?
3: Com sí, però jo crec que hi ha gent que tampoc no ho mira, sinó que bàsicament ho escolta, perquè la imatge, en aquest cas, tampoc no t'aporta gaire cosa. Però sí que aporta una cosa, que és la possibilitat de treure talls que es facin virals.
1: Sí, val, però, sí. David, jo
3: això,
1: crec que aquí...
3: Això, en un podcast d'àudio, no ho aconsegueixes perquè no tens aquest recurs de la imatge.
1: Però aquí hi ha una diferència d'edat. És a dir, tu estàs parlant... O sigui, et compro que hi hagi gent...

0: que ho pugui fer això, però és podcast i oients de més de 40 anys. Els de menys de 40 els miren, no els escolten.
1: Potser sí, sí.
0: Jordi Wild, Àlex Fidalgo, tots aquests es veuen. I estarà molt bé, eh? Tots aquests podcasts de psicologia, de no sé què, es veuen, no s'escolten. La gent els mira. I tots són amb uns decorats fantàstics i amb una il·luminació fabulosa. I quan tu entres ja en tants factors, il·luminació, sonorització, és televisió. Perquè la televisió no vol dir que s'hagi d'emetre per un canal de televisió. No, televisió és imatge i so. I això és televisió. I ja està. El que passa és que és televisió per la més barata, com deia l'Alan. Però és televisió. El que, no pode, el que està més a prop...
2: De casa.
0: Està més a prop de la televisió que de la ràdio. És la distinció que jo poso. Està més a prop de la televisió que la ràdio. Com ho consumeix la gent és el que marcaria la diferència. Igual que jo no estic a favor de la ràdio amb imatges, eh? Vull dir que nosaltres aquí fem ràdio, no fem ràdio amb imatges, perquè clar, en el moment en què a mi m'estan filmant, jo ja treballo diferent.
2: Sí,
3: et condiciona.
2: Estàs més encursatat.
0: Jo treballo diferent.
2: Sí. Jo crec que té la màgia de la ràdio precisament és aquesta, que no vegis la imatge.
0: I la sort, que llavors ho podem fer en pijama. Però bueno, aquest és un altre, aquest és un altre tema. Però m'enteneu, no? Vull dir, perquè és un debat interessantíssim, eh? I jo entenc, David, el que diu el David, eh? Però aquesta és la teoria. Però si fos tan així, no es preocuparien tant de que les taules siguin precioses, els micròfonos, la il·luminació que posen darrere... No, home, no. Llavors,
2: per exemple, per exemple, el YouTube, no? Que sí, és una mica imatge i, si tu vols, moltes ràdios...
0: No, però Marta, jo tinc ara un canal d'entrevistes a YouTube i no estic dient que jo és ràdio, perquè no ho és.
2: Clar.
0: És imatge, és televisió. Sí. O sigui, faig la distinció, la ràdio la faig a nits de ràdio. Allà és com si fes televisió, però que m'ho produeixo jo, ja està. Clar. Però no ho venc com a podcast perquè no ho és.
2: Ah.
0: O si és podcast però entenent-lo televisivament, no
1: audio. Videopodcast.
0: Videopodcast, exacte. Ah. Sí, sí, que de fet ho defineixo així en el canal. O sigui, és videopodcast i ja està. Sí. Però ja està. I no hi ha més. Digues, Marta, perdona.
2: No, que hi ha molta gent que el YouTube... Diu, és que el YouTube és una ràdio que veus la imatge, no? Hi ha algunes emissions de YouTube que són horribles.
0: Bueno, aquest ja és un altre tema.
2: Hi ha una persona que està allà estàtica parlant, que a sobre no té ni cap gràcia ni la gesticulació, que millor que posés la pantalla en negre.
0: Però aquí és on hi ha un altre factor, que és el factor de, amb això amb el David ho hem comentat molts cops, que molts dels que, no tothom, però molts dels que ens dediquem a la comunicació, abans de dedicar-nos-hi, hem consumit molta comunicació. Mm-hmm. I per tant tenim uns mestres, uns referents, que gent que ho feia molt bé. Tenim la sort que els que ja tenim una edat no vam veure gent que ho feia malament. I això et condiciona molt, perquè llavors no entens una altra manera de fer ràdio, o de fer televisió, o de fer qualsevol cosa, no? Saps? El nivell mínim és molt alt. Clar, com que ara hi ha molts que ho fan fatal, i es pot dir, hi ha gent que ho fa molt bé, però hi ha molts que ho fan fatal.
2: Horrible.
0: Horrible.
2: Fatal, no horrible.
0: Clar, llavors què passa? Pues que la gent que ara hi comença, pues a lo millor el seu referent és gent que ho fa horrible.
2: Clar.
0: I per tant, com ho farà? Pues horrible, perquè el seu referent és aquell, gent irrespectuosa, faltona, amb un llenguatge terrible, despectius, sense cap mena de criteri. Bueno, pues com que escolten això, després repliquen això. Clar, aquest és el problema.
2: El seu dia a dia...
1: Això, un dels grans problemes és que impregna molts altres àmbits.
0: Sí, sí, sí.
1: Hem de pensar en la música que sentim cantants, els quals no entenem absolutament res.
0: Totalment.
1: Del que canten.
0: Sí, sí, sí.
1: I jo us puc explicar la meva experiència de una campanya que vaig gravar per una companyia d'assegurances molt gran.
0: Sí.
1: Per aquest estiu.
0: Val.
1: Eren quatre spots. En un dels spots deia la paraula ciutat. Ho volien que no suene, que és el que ens diuen i ens repeteixen ara tots, absolutament tots els productors de publicitat i absolutament tots els creatius, que no suene a locutor.
0: Està
1: això
0: molt...
1: que

0: significa? Que m'he de posar una sabatilla a la boca cada vegada que gravo una d'aquestes campanyes de publicitat. És una cosa que per mi és antinatural perquè jo intento pronunciar sempre el millor possible. Una de les paraules que jo deia era ciutat. Doncs quan ho vaig fer a la primera, a més vaig fer una lectura i a la primera els va encantar, la paraula ciutat sonava ciutat. I jo, sentint-ho, no entenia aquella paraula.
1: Clar.
0: Doncs l'agència ho volia.
1: Sí.
0: Els agradava així, mal pronunciat. Vaig haver de pregar que em deixessin repetir-ho.
1: Sí.
0: Perquè jo no em quedava tranquil.
1: Imagina't.
0: D'aquella manera. Però és aquest estil que ho està impregnant tot.
1: Sí. Bueno, sense vocalitzar, sense esforçar-se, no? Que tot soni... Clar, és confondre això amb naturalitat. I no té res a veure.
2: O sigui, totalment d'acord.
1: Clar, és confondre-ho amb naturalitat, que soni natural. No, escolti, miri, això o es parla bé o es parla malament. No hi ha... m'entens? És com que soni desafinat. No, escolti, què vol dir que soni desafinat? Les notes s'afinen, o sigui, perquè si no ja no són notes, no? És un problema. És un problema d'exigència i és un problema de... Bueno, de que és més fàcil allò que és menys difícil, no? A l'hora de... Però clar, quan, per exemple, no? Quan hi havia les emissores musicals, eren l'única font que tenies per obtenir música, igual si no compraves, no? Doncs eren les... Doncs clar, seleccionaven molt. I hem de devem molt a la gent que seleccionava la música, no? I perquè feia que el criteri és que com a mínim hi hagués qualitat, no? I després t'agradava més o menys l'estil, i hi havia molts més estils, però...
3: I la selecció.
1: Clar, però qui seleccionava ens estava oferint, ens estava afinant el nostre oïda i afinant el nostre gust. I després cadascú triava, sonaven mil i una coses, no? Jo sempre dic, els 40 principals de fa 10, bueno, de fa 20, 30, 40, 50... No em quedo amb la meva època, no? En qualsevol altra època. Tu escoltaves, mires la llista de qualsevol any dels 40 principals o el Billboard nord-americà dels 100 temes i tots eren, hi havia almenys 25 estils musicals. Country, rock, heavy, dance, grunge, hi havia moltíssims pop, hi havia moltíssims estils musicals. I fins i tot hi havia un Luis Cobos, per entendre'ns, no? Per tant, Manzanero, o un Julio Iglesias... Per tant, hi havia estils molt diferents. I per tant, tu els escoltaves tots, perquè fins que no sonava la que t'agradava, escoltaves molts altres, i tot això t'anava quedant. Ara, clar, només hi ha un estil musical. I a partir d'aquí, doncs, hi ha gent talentosíssima, que segueix fent música a Catalunya, a Espanya, gent molt talentosa. Però el gruix és senzill, és molt fàcil. Perquè, clar, el més fàcil, si tu rimes siesta con fiesta, doncs, el primer cop que escoltes la cançó ja saps que després ve siesta de fiesta, no? Clar, si tu fas Bohemian Rhapsody, doncs, home, el primer dia no se't queda la cançó. El segon tampoc. Igual és quan l'escoltes 40 cops que aconsegueixes que se't quedi. I això, i tu, Alan, que cantes en coral, saps que quan més difícil és la cançó, més assajos necessites. Ara, el resultat final no té res a veure.
3: És espectacular, no. Precisament aquesta cançó la fem i queda preciosa, perquè, clar, és una lletra molt maca, molt elaborada, i que per fer veus una meravella. Perquè, com pots fer veus d'un tema, no sé, ara que no sentim
1: bé. Sí, no. De Bad Bunny, perquè... Sí, sí, no, exacte. Exactament.
3: D'una cançó que es va repetint tota l'estona igual.
1: És que és així, vull dir, és que és fàcil quedar-te amb la lletra perquè no existeix la lletra. O sigui, t'has de ficar, com deia...
3: És com un lo-lo-lo d'un camp de futbol.
1: Sí. Jo us dic que, clar, quan estic a competicions internacionals i pugem al podi per equips amb Espanya, doncs clar, sona l'himne i nosaltres fem... Clar, vull dir, no cantem, però veus els italians que canten, que canten, és preciós l'himne italià, jo m'emociono, o el francès, i els veus allà emocionats cantant, i nosaltres fem... Bueno, és igual.

0: perquè no. Home, tenim...
1: I que segueixi sense lletra.
0: Sí, bueno, sí, sí, sí.
1: La Marta Sánchez ho va intentar.
0: Ho va intentar i no va quedar. Però el que et vull dir és que, clar, per això hem de fer com si no vocalitzéssim. Però això no vol dir que el bonic és vocalitzar i el bonic és transmetre alguna idea. És que, clar, pots dir qualsevol cosa. Perquè no d'això, i llavors no, però és que és molt ritme. Bueno, però llavors és el ritme el que t'agrada, no el cantant. Vull dir, sí, clar.
1: Fa molts anys igual no entenies una paraula d'una cançó i després era graciós, no?, parlar amb la gent.
0: Sí, bueno.
1: No, aquí diu això. Aquí
0: això
1: diu...
0: és l'efecto teniente, era, no?, que es diu de...
1: Era una paraula.
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: Però ara és que tota la cançó...
0: No, és que ara és...
1: No vocalitzen.
0: No vocalitzen. Llavors, clar, però no vocalitzen per fer-ho més fàcil de que tu ho puguis fer, també, no? Al final és aquesta qüestió, no? Sí. I clar, la gràcia era aquesta, la dificultat de que bueno, tu t'imaginaves que cantaves com ells i ja està, però sabia, però hi havia una dificultat. Tot el que sigui dificultat et fa créixer. T'estimula els sentits amb la cuina, amb la literatura, amb la música, amb l'òpera, totes aquests, la música clàssica, tot això.
1: Et podies creure una superestrella cantant.
0: Bueno, però tu intentaves acostar-t'hi, et feia una mica millor. Encara que no arribis a aquell nivell, tu et fas una mica millor. Quan no hi ha exigència, i això passa amb l'educació també, quan no hi ha exigència, et quedes on estàs.
1: Ara faig un comentari que no estem a la secció de tele, ja em perdonaran, però, per exemple, aquesta setmana vam fer Operació Triunfo,
0: sí.
1: Que ja ni és tele, perquè és multiplataforma,
0: sí,
1: perquè
0: sí.
1: És d'una plataforma coneguda. Les dues nominades van escollir els temes que volien representar perquè les salvessin.
0: Sí.
1: Una, que des del primer dia s'ha caracteritzat per tenir una veu impressionant.
0: Val.
1: És que la veies el primer dia i dius, aquesta o guanyadora o a la final.
0: Val.
1: Perquè té una veu molt forta, la Laura.
0: Sí.
1: Perquè va començar una gala zero cantant Mónica Naranjo amb dos uves.
0: Val. Sí, va potència cantar... de veu ha de tenir. Sí.
1: Sí. Va cantar Whitney Houston.
0: Sí.
1: I ho va fer molt bé. Que normalment sí que pels nervis, per l'escenari,
0: sí.
1: A vegades cridava una micona.
0: Val.
1: A vegades, i els hi passa a artistes que canten.
0: Sí, per accés, per accés. Sí.
1: Per accés. I l'altra va escollir una cançó simplona de l'Aitana.
0: De dificultat, sí. Home, si és d'Aitana...
1: Que és superestrella.
0: Clar, sí, sí.
1: Però no la va fer malament, se la va dur al seu terreny, que ja és complicat amb un tema així, però no va arriscar. I en una altra... 20 anys enrere que s'ha dit, ostres, no, votem aquesta que ha fet Whitney Houston,
0: sí, sí, sí,
1: i
0: ens
1: ha
0: sí.
1: Deixat a tots bocabadat. No?
0: Però saps quin és el problema d'això, Alan?
2: Però clar, és la cançó mainstream que s'està viralitzant ara.
0: Clar, perquè la gent està
2: i
0: votant
2: el públic,
0: perquè coneix la cançó.
2: Aquesta noia perquè és de l'Aitana.
0: Perquè la gent està votant perquè coneix la cançó i perquè li agrada la cançó, no perquè,
2: sí, sí.
0: Perquè una la coneix i l'altra no. Aquest és el problema, perquè l'altre
2: sí.
0: Ja no la coneixen i està votant principalment gent jove en aquest,
2: sí.
0: En aquest programa i els agraden més les cançons que coneixen i les cançons que no coneixen no les voten. Això saps què tindria que haver en aquest concurs? Aquí sempre regalant idees, eh? Però si fos just de veritat, haurien de fer com passa amb el món dels salts de trampolí, com passa amb la gimnàstica, com passa amb tantes coses, que cada exercici té un grau de dificultat.
2: Sí.
0: I per tant, depenent del grau de dificultat, hi ha una puntuació. Si tu fas una cosa més senzilla, perquè tu has de dir prèviament què faràs, no? Si és un tipus de salt més senzill, pots fer que l'execució sigui perfecta, però el grau de dificultat és menor.
2: Un mortal, no sé què,
0: clar,
2: no sé quant.
0: Tens menys punts. Ara, si tu fas una cosa que potser no ha quedat perfecta, però és infinitament més difícil, acabes tenint més punts, no? Doncs així de senzill hauria de ser. Però clar, no interessa. Per què? Pues perquè van a un públic que la seva cultura musical justeja bastant.
2: Sí, certament.
0: Això és així.
2: Va fer molta gràcia perquè just precisament aquesta setmana els hi van posar el videoclip de la Rosalia, perquè sabeu que a l'acadèmia estan tancats com un gran hermano, no? No tenen cap informació de l'exterior. I van decidir

0: mostrar-los el videoclip de la Rosalía com algo...
1: Val, sí, com a novetat, sí, sí.
0: Com a novetat del món mundial, que no han ensenyat mai res més, però aquest sí. Bueno, total, que la Noemí diu i el pajarito del videoclip és Bjork. I clar, es van quedar tots en plan, qui coi és?
1: Clar.
0: La Bjork, no?
1: Clar.
0: Que dius, home, doncs és un referent que precisament per la Rosalía ha volgut col·laborar amb ella perquè ha estat un icona.
1: Sí, sí.
0: De la música, però clar, el jovent, segons què, doncs ja no ho ha enganxat i ja.
1: Bueno, és un exemple perfecte aquest que poses, no? Del que està passant avui dia, no? I falta, doncs, aquest fons d'armari, no? Com si diguéssim, aquesta cultura global.
2: Una base cultural.
1: Una base cultural. Però és que això, Marta, això tu ho veus molt a classe, no? De que al final... El jovent sempre hem sigut jovent i sempre ens ha agradat més doncs, el que ens queda més proper de la nostra edat, com és lògic i normal.
3: M'agrada això de que diguis, David, que el jovent sempre hem estat jovent perquè encara ens inclous dintre d'aquest grup.
1: Sí, bueno,
0: sí.
1: Em referia que tots en algun moment hem sigut jovents, sí. No, no m'he expressat bé, però ja m'heu entès.
3: Sí, em sembla perfecte.
1: Home, cadascú és jove a l'edat que té. No,
0: no sí. Però sí, mira com ha afectat l'evolució de la tecnologia, perquè, clar, n'hem parlat alguna vegada, abans tu anaves al cotxe i s'escoltava la música que li agradaven als teus pares.
1: Correcte.
0: Ara no.
1: Correcte.
0: Ara
1: és molt bon exemple.
0: Ara un va amb la tauleta,
1: sí,
0: l'altre va amb els auriculars inalàmbrics fregint-se el cervell, que si us plau, torneu al cable.
1: Sí,
0: i cadascú escolta la música que li agrada.
1: Sí,
0: i al gimnàs igual, no?
1: Sí, senyor. Aquest exemple que poses és fortíssim, perquè a més un pot dir...
0: Home, clar, enriquies la teva cultura musical en base al que anaves escoltant al cotxe, no?
1: Sí,
0: tot sovint, perquè
1: sí,
0: als teus pares igual els agradava Queen, o els agradava vés a saber, no?
1: Sí, senyor. I això feia que coneguessis la seva cultura i la teva, per tant, ampliaves coneixement.
0: Exacte, exacte. I, per exemple, fa poc hi ha un cantant que va sortir d'un programa American Idol, el Benson Boone, que ara és molt conegut, doncs aquest noi va fer un concert a Coachella, un festival que es fa als Estats Units, i va portar el guitarrista de Queen.
1: En Brian May.
0: En Brian.
1: Sí.
0: I el públic, quan va aparèixer, no es va tornar boig ni res, vull dir... ¿Quién es este señor de canas?
1: Sí, sí.
0: No tenia la referència. I el Benson, aquest noi, mosca amb el que havia passat, va fer un vídeo dient, si us plau, nois, una mica de cultura.
1: Us poso de deures escoltar o bé, escoltar
0: qualsevol
1: cosa de Queen, no?
0: Doncs
1: el tema és aquest, però a més hi ha un factor que aquí hi ha, per no entrar fins i tot en qualitats, no? de diferents dècades, hi ha un factor que és clau, que és el de l'emoció, no? I el fet de compartir aquell moment de cotxe una mateixa música és un factor de connexió entre tots els membres de la família o entre tots els membres, amics, amigues que estiguéssiu en aquest cotxe, no? El compartir aquells moments de veritat, allò li dona més valor a aquell trajecte que no cadascú està a su bola.
2: Totalment d'acord.
1: I si mireu enrere, quants moments recordeu gràcies a que estàveu compartint tots aquella mateixa música o aquell mateix fet, no? És una qüestió de presència.
0: Cantant-la a pleno pulmó.
1: Cantant-la, sí, eh? És una qüestió de presència.
2: No solament la música, sinó la ràdio, també.
1: Sí, sí, o per exemple, sí, sí. Sí, sí.
2: El meu pare, que era molt radiofònic, també,
1: jo
2: escoltava molta ràdio.
1: Sí, sí.
2: Amb ell. Jo em vaig aficionar amb ell a la ràdio.
1: Clar, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, i mira, jo amb una de les meves àvies, que recordo perfectament, molts caps de setmana em quedava allà, i els diumenges al matí, jo la primera ràdio que conec era dels programes del diumenge al matí, i em fascinava allò, em quedava antic, perquè jo era molt d'imatges, però em fascinava que li agradés escoltar una cosa que no es veia, i gràcies a això ho vaig descobrir, mira, després m'he dedicat tota la vida. Però...
2: I la ràdio estava en un lloc preferent.
1: Exactament, exactament.
2: Us recordeu les imatges aquestes de les pel·lícules de la guerra?
1: Sí, sí.
2: Quan feien els partes, que estaven allà i tothom estava al voltant de la ràdio. La ràdio era...
1: Bueno, però Marta, hi ha una diferència, que en aquell cas no hi havia televisió. Per tant, era el mitjà.
2: És veritat.
1: Era el mitjà. Jo et parlo d'una època...
2: Un mal exemple.
1: Clar,

0: Jo et parlo d'una època en què sí hi havia televisió, i tot sí. I així triaves la ràdio. És que aquesta és la diferència. Perquè quan només hi havia la ràdio, sí, clar, era l'única forma que tenies d'obtenir aquesta informació. Sí. Però després ja era una opció personal, sí. El fet de dir, a mi que em cridava l'atenció és que en lloc de posar la televisió, posava la ràdio.
1: Sí.
0: Aquest factor és el determinant, i aquest és el factor que trobo que és comprensible, però que fa que perdem aquestes referències, no? Aquestes cançons, sí. Que com molt bé explicava l'Alan, no t'agradaven, però et picava la curiositat. I ara, possiblement, perquè els gustos maduren, no? A partir de l'edat, igual que amb els menjars, igual que amb tot això,
2: exacte.
0: Doncs fa que fins i tot cançons d'aquestes que odiaves en aquell moment, no? O estils musicals, doncs ara t'entrin una mica més.
1: Ara t'agraden una mica.
0: Ara m'agraden més. Jo, per exemple, el Julio Iglesias, quan era jovenet, deia quin horror, i ara escolto segons quines cançons i dic, ostres, saps? Entenc la lletra, cosa que abans no l'entenia, entenc el significat, bueno, una sèrie de coses, no? Però és apassionant aquests records, no? O sigui, encara que hi hagués més o altres opcions, aquests records, Marta, són els que et queden, ah. Records de gent que ja no hi és, segons molts cops, no?
1: Parlant de lletres, el Manuel, no, el Ramon Arcusa,
0: sí.
1: Ha posat... que
0: sí,
1: ho veu posar,
0: és un temazo, no? Aquest, Marta.
1: De dos cançons que no...
0: Sí, sí, 15 anys tiene mi amor.
1: Tan sobrades.
0: És fort això, eh?
1: Sí.
0: És fort això, eh? Perquè això ja no és no entendre ni el context de l'època, ni... Diu, és que el Ramon Arcusa i el Manuel Calvo ho deien al seu moment, diu, és que teníamos 15 anys quan cantàvamos 15 claro. Años tiene mi amor. Per tant, què tenia d'il·legal això, no? És que clar, m'entens? És que se'ns ha anat la d'això. Jo us posaré un exemple que és molt fort de fins a on estem arribant, perquè de veritat que no entenia el que estava passant. Quan jo penjo un vídeo a YouTube, ja sigui del meu canal d'entrevistes o el de que dono classes de coses d'informàtica, doncs graves el vídeo i com que el penges a YouTube, doncs fas servir una aplicació perquè et faci els subtítols automàticament. I llavors tu penges els subtítols perquè qui ho vulgui posar a YouTube ho activa i qui no, no. Però ja ho fa automàticament. I et fa una transcripció i ho fa superbé, és impressionant. Doncs estava explicant una cosa d'una imatge que l'havies de ficar, era una cosa d'Excel, i que l'havies de ficar en una banda en color i en una altra banda havies de ficar la fotografia en blanc i negre, val? Doncs, i deia diversos cops jo, aquí poseu la de color i aquí poseu la de blanc i negre. Doncs el traductor, o sigui, el transcriptor, em va posar amb asteriscs negre.
2: Ostres.
1: Oh.
0: Perquè estava pensant que podia ser ofensiu.
2: Ostres.
0: I jo aquí vaig dir, què té d'ofensiu negre? És que no té res d'ofensiu.
3: Oh. Bé, no hem d'anar molt lluny, eh? S'acaba de votar al Congrés dels Diputats la regulació de l'ús de la paraula càncer.
0: Imagina't.
3: Perquè sí. No es pugui utilitzar en determinats àmbits. A veure, jo crec que qualsevol que hagi patit la malaltia o qualsevol que hagi perdut una persona propera a causa del càncer, quan s'utilitza en determinats contextos, no s'ho pren com una cosa ni personal ni negativa.
2: Exacte.
3: És una de les excepcions que...
2: És com la frase de esto es el cáncer de la sociedad, no?
3: Ah, exacte. Vull dir... És una de les excepcions que hi ha dintre del diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua. Arriba un punt en què volem ser més papistes que el papa i el que estem fent és el ridícul.
1: David.
3: No hi ha aspectes més importants que atendre que aquestes qüestions, dic jo, dintre del Congrés dels Diputats.
0: Sí, sí.
1: Pues no, és una mica cortines de fum per tapar altres coses i ja està.
0: I
1: jo el del càncer, per exemple, jo sóc una supervivent d'un càncer, vull dir que
0: sí, sí.
1: Jo no, no me molesto, o sigui que...
0: No, no, està clar. Sí, sí.
1: Perquè, literal...
0: Exacte. Exactament. Bueno, són de veritat, eh? Aquestes coses que dic, se n'ha de parlar també de tot això, perquè dic, és que a vegades... Però és que, sabeu el que va ser per mi haver de substituir a quatre cops que havia dit negro... Haver de substituir els asterisques i ficar negro, però si negro és preciós, si és tot el que sigui negro és preciós, o sigui, què té de dolent? Si és que els colors, les persones, tot és fantàstic, però no, no és despectiu, és que no és res despectiu.
1: La gent diu negrito, de color, no sé què, com que de color?
0: No, no, però...
1: Si a més els negres t'ho diuen.
0: Però és que jo no posava ni negrito ni res, o sigui, era blanco i negro, una fotografia en blanco i negro. O sigui, jo no puc dir això ja, però és que, clar...
1: Per això et dic que és tan estúpid, o sigui, és ridícul.
0: Sí, sí, doncs perquè us imagineu fins a on arriba el tema, eh?
1: O sigui, el grado de taradez.
0: El grado de taradez m'agrada molt. Va, acabem amb una cosa de la doctora Marta González.
2: La cosa.
0: Tens una cosa? De què és la cosa,
1: sí,
0: Marta?
1: Tinc diverses coses, però bueno, hi ha una cosa que és una mica més llarga.
0: Doncs, pues, David...
2: David, sisplau.
0: Ho tens fàcil.
2: Dóna-li pas.
0: Dóna-li pas, va, fes el favor.
3: A nits de ràdio... La cosa. Hi ha una cosa que és una mica més llarga. De la doctora Marta González Pelaz.
0: Sí, senyor! La cosa que és una mica més llarga avui, sense cap mena de dubte, Marta.
1: És que estic preparant una conferència que dono sobre l'oli d'oliva.
0: Oh, fantàstic.
1: I com que tinc que fer una cosa per nens... que és la primera vegada que faig coses per nens.
0: Que bé.
1: Doncs he fet una cosa molt didàctica. Bueno, i llavors vaig pensar, mira, ho explicaré també a la ràdio perquè potser molta gent de poc ho sap.
0: I endavant, endavant.
2: Escolta, et recomano que aquell dia portis una mica de pa i oli, no?
0: Sí, sí, home.
1: Sí, no, sí, és unes onades que fan a Calafell.
0: Molt bé.
2: Ah, molt bé.
1: I sobre l'oli d'oliva.
0: Fantàstic.
1: Llavors que fan uns tasts.
2: Sí, us posareu les botes.
0: Home.
1: No, i a més jo he fet uns dibuixos també pels nens, perquè una mica sàpiguen el procés de quan s'agafa la collita fins que arriba a la taula, no?
0: Que bo, tot el procés, que bonic. Doncs va, digue'ns aquesta cosa que és una mica més llarga de tot això.
1: Hi ha diversos tipus d'oliva, d'oli d'oliva,
0: sí?
1: Que és bueno, doncs l'oli d'oliva, perquè aquí nosaltres que som productors i tenim un oli fantàstic i meravellós, en tota la conca del Mediterrani i sobretot a Catalunya, hauríem de tenir, de parlar d'oli, sempre l'oli d'oliva verge extra. El que passa és que no és així, perquè l'oli d'oliva al final és un genèric que s'utilitza per altres olis, no? Però l'oli d'oliva verge extra és el diguéssim, el premium, el de més qualitat, no?
0: Mm-hmm.
1: I, bueno, doncs és el que és la primera... Té un grau d'acidesa de 0,8, i és el suc d'oliva, és realment el que és el suc d'oliva, allò és més natural, no? És una mica l'or líquid, no? Que també se l'anomena.
0: Sí.
1: I bueno, doncs, es du a terme per un minuciós procés d'elaboració que comença per la recol·lecció de les olives, que ara ja es fa també mecànicament, però encara es fa molt a mà, i són bueno, rics amb olis, amb àcids... monosaturats i els polifenols que són els que són antioxidants naturals.
0: Que important.
1: I els fenols i els polifenols. Bueno, hi ha aquest que és el OOO oli d'oliva verge extra, OOB, que ja es veu moltes vegades escrit, ho dic perquè els acrònims a vegades no se sap què són.
0: Sí.
1: Pues, quan la gent vegi això, que compri aquest oli. Ara que ja ha baixat una mica l'oli, doncs pot comprar aquest oli perquè és més bo.
0: És més bo, en aquest cas.
1: I és el premium, com dic, no? Després està l'oli d'oliva verge, que és el potser més usual, a part del refinat, però que és el que la seva elaboració es produeix per una oliva més madura i tendeix a donar un major rendiment perquè, bueno, és una mica més àcid i que l'oli d'oliva verge extra. Que és és OOB baixa, OOB, vale?
0: Molt bé.
1: I també és un producte natural, evidentment, no? Però és una miqueta menys qualitat que el verge extra. Després està l'oli d'oliva refinat, que és una barreja o una mescla d'oli refinat i oli verge. I clar, ja baixa la qualitat, però també baixa el preu. També és veritat que moltes vegades l'ús d'un o de l'altre, o el consum d'un o de l'altre, és per una qüestió de clar, de diners, perquè els pressupostos familiars són els que són.
0: Sí, sí, totalment.
1: I després està l'oli lampante, que és el que és el de pitjor qualitat, que aquest no s'utilitza per menjar. Ho dic perquè si la gent veu oli lampante amb algun etiquetatge, sobretot que no ho prengui, perquè és un oli que s'utilitza per altres doncs per fer sabons o per fer altres productes, que no per consumir-ho com un aliment, perquè al final també l'oli no deixa de ser un aliment.
0: Carai, escolta, doncs,
1: sí,
0: home...
1: Després volia parlar una miqueta de les olives d'aquí de Catalunya.
0: Val, sí,
1: vosaltres
0: digues, digues.
1: Coneixeu l'oliva Palomar? Heu sentit alguna vegada l'oliva Palomar?
2: No.
1: No? Doncs pues l'oliva Palomar és la que es produeix al voltant de Montserrat.
0: Ah, mira.
1: Al Baix és Llobregat i l'Anoia, però és ara a Montserrat, els bisbes han tret els bisbes, la congregació de Montserrat,
0: sí,
1: han tret un oli que és d'aquesta oliva, que és pròpia d'allà, Palomar.
0: Mira. Escolta, doncs, sí. Bueno.
2: Un oli beneït.
0: Sí. Sí. Com Déu mana, eh? És un oli,
1: sí,
0: com Déu,
1: bueno,
0: mana.
1: Exacte, ja sabeu que el vi i la cervesa i molts productes a l'origen és de les abadies.
0: Sí, sí.
2: Ah, no ho sabia.
1: Sí, la cervesa van ser dos monjos belgues que van...
2: Que estaven avorrits de...
1: Sí,
2: estaven avorrits
1: i no sabien
2: què fer. De fer l'hora del te i van dir...
1: I el vi també, el xampany també, molts productes que després han sigut productes premium o productes pues, de qualitat, venen de les abadies.
0: Que bo.
2: Doncs... No t'acostaràs amb la Marta sense saber una cosa més.
0: Exactament. Bueno, doncs avui...
1: Després hi ha altres... Però la Palomar em va fer molta gràcia. I, bueno, l'arbequina, que és la més,
0: sí,
1: la més típica,
0: sí,
1: i la més comú, que és dolça, perquè, per exemple, la picual és més àcida, es nota més, rasca una mica més al passar per la gola. En canvi, l'arbequina és suau. És molt més...
2: S'ha de mastegar bé.
1: Això mateix,
0: Està molt bé.
1: Més petiteta, però bueno. I bueno, i després volia, tinc tres coses més que són molt molt molt ràpides.
0: Vinga.
1: Que no tenen res a veure, amb l'oli.
0: Vinga.
3: Tres coses més que no tenen res a veure amb l'oli.
0: Gràcies,
3: David. Amb la
0: doctora
3: Marta González Peláez.
0: Gràcies, perquè així contextualitzem més. Sí, sí, digues.
1: Coneixeu el volcà Krakatoa?
0: El Krakatoa, i tant. I tant.
1: Sí. Bueno, doncs el volcà Krakatoa...
2: Jo no el coneixia fins que el David ens va explicar, perdó, Marta, que havia anat a fer alguna cursa i havia necessitat d'anar corrent.
0: Sí.
1: Al voltant del volcà, no?
0: Bueno, sí, que van, diguem-ne que va entrar en erupció...
2: Perquè es despertava el volcà.
0: Sí, entrava en erupció el Krakatoa i el Popocatépetl, que són els dos que principalment m'entren més en erupció quan no puc controlar el tema.
1: Sí, però el que hem sentit, a lo millor era una explosió...
0: Era un Krakatoa, sí.
1: O es va escoltar el 1883, va emetre un so tan potent... Està a Austràlia, aquest volcà, ho dic perquè la gent que no ho sàpiga, que es va sentir a 4.800 quilòmetres de distància.
0: Imagina't.
1: Ho dic perquè, bueno, a lo millor aquest soroll...
0: Sí, sí.
1: Estaven fent broma que si era una explosió de nuclear, un assaig nuclear d'en Trump, i potser, mira, no anem desencaminats.
0: Era algú que anava fort, és possible que fos algú que anés fort, que no pogués aguantar el tema.
1: Bueno, i doncs... després, els cucs de terra,
0: sí,
1: tenen 5 parells de cors.
0: Ostres!
2: Déu-n'hi-do!
0: Ara...
2: Si té un infart en un...
0: Sí, tenen marge.
2: Pot anar fent.
0: Tenen marge. T'ho imagina't, se'm trenca el cor de pensar en això. Que fort.
1: Bueno, i després les balenes boreals, les que estan a les zones de les, on es veuen les aurores boreals,
0: sí,
1: són els mamífers més longeus del món.
0: Imagina't, viuen molts
1: Poden
0: anys.
1: Poden viure Fins a 200 anys.
0: 200 anys?
3: Ostres. Sí, senyor.
0: Imagina't. Aquests ens enterraran a tots, eh? Aquestes balenes. Mare meva.
3: Aquestes i Jordi Hurtado, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Tinc que averiguar si aquests 5 cors els donen més vida. Perquè, clar, aquests...
0: Clar, són com les 7 vides dels gats, no? Doncs, pues, clar, a mi de... Mira, aquest cor ja no funciona, però en té... La tira més.
3: Clar, a menys que els agafin per ficar-los en xocolata, que l'altre dia us vaig

0: compartir una informació que ara venen rajoles de xocolata amb coquets dintre.
1: Amb coquets dins. Sí, no romantitzis el cuc dient coquet.

0: I són 10 cors.
1: Sí, sí, no, no, estàs menjant molta, molt de cor. Quants cors menjats? En fi, la setmana que ve molt més. Clar, la de coses que aprenem. Més coses amb la doctora Marta González Peláez, Lola Enjornet i en David Morales. Gràcies, fins la propera setmana. Adéu-siau.
2: Bona nit.

Viatgem al sud-est de Mèxic, a la península de Yucatán, per descobrir Campeche, una ciutat colonial oberta al Golf de Mèxic i protegida per muralles. El seu nom complet és San Francisco de Campeche i el centre històric forma part del Patrimoni Mundial de la UNESCO. Aquí el primer que crida l'atenció és el color. Cases baixes pintades de groc, blau, rosa o verd, finestres amb reixes de ferro, carrers rectes i tranquils i, de tant en tant, una porta monumental que recorda que aquesta va ser una ciutat fortificada contra els atacs pirates. Campeche encara conserva trams de muralla, baluards i dues portes històriques, la Puerta de Tierra i la Puerta de Mar. Es pot caminar pel centre, entrar al baluarte de San Francisco, passar per la plaça de la Independència i arribar fins a la catedral, amb les seves dues torres blanques dominant el perfil de la ciutat. A la tarda, el passeig natural és el Malecón, una avinguda ampla davant del mar on la gent surt a caminar quan baixa la calor. El Golf de Mèxic no té aquí la imatge de platja turquesa del Carib, però sí postes de sol molt netes, barques, aire salat i un ritme molt més local. A taula, Campeche té una cuina marinera i yucateca. El plat més conegut és el pan de cazón, capes de truita, fèsols i peix, cobertes amb salsa de tomàquet. També hi ha camarons de coco, pop, peix en escabeig i plats amb achiote, taronja agra i xili habanero. I si es vol completar el viatge, molt a prop hi ha Etna, una zona arqueològica maia amb grans plataformes de pedra, temples escalonats i espais molt menys coneguts que altres jaciments de la península. Campeche és muralla, color, mar i història colonial. Una ciutat per caminar sense grans distàncies, menjar producte de costa i descobrir un Mèxic menys saturat que el de les grans rutes turístiques del Carib.

0: Penalizamos a los políticos, pero desde los medios. Quiero decir, ¿cómo dedicamos tanto espacio a unas personas que no están demostrando estar a la altura de...? Porque esto que se refleja en España demoscópicamente no se ve en otros países de Europa.
1: Tot acció té una reacció, tot acte té una conseqüència. I molts dels actes que hem dut a terme durant els anys 90, explica en Xuxo Torres, els estem assumint ara. Costa, diu, canviar inèrcies.

0: La brúixola de Radio Estadio.
1: A mi m'emociona molt perquè m'agrada molt el futbol i la veritat que molta alegria. Es va patir perquè vam tenir moltes ocasions i Argentina no estava fent res. I bueno, quan va marcar Ferran, que ens van anul·lar dos gols, pues vam patir molt, però bueno, al final el gol de la victòria de Ferran i com va dir ell, el gol de 47 milions d'espanyoles.
2: Well, el gol de Ferran, claro. O sea, estamos esperando por eso y fue un poquito como el final de 2010 con Iniesta.
3: Molt estressant, eh? El partit, jo crec que eren gol els dos que van anul·lar. Però bueno, bé que vam guanyar.
0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

Doncs seguim a Nits de Ràdio i seguim amb Dani Martín, Corso 89, parlant de tecnologia, i ens parlava abans de la pausa que hi ha un tipus de servei que seria com el cobrador del frac o l'investigador privado que t'investigava si la teva parella doncs et ficava les banyes o sortia de festa, o quan et deia que quedàvem uns amics, quedàvem algú altre, con un amante, eh? Doncs en aquest cas que el que fa és rastrejar-te si estàs a les apps de cites i tot això, tot i que com bé ens deia el Dani, pot ser que tu ja no la facis servir però segueixis estant com a usuari. El que passa és que això detectaria pues, quan és l'últim cop que t'has connectat, però bueno, això tampoc no vol dir que hagis estat molta estona connectat, només perquè pel que sigui, no? Bueno, en qualsevol cas, això deia, no?, que a partir d'una imatge o a partir de certs elements, doncs clar, pots buscar si aquesta imatge està doncs en les aplicacions de cites, etc, etc, perquè hi ha gent que publica doncs això, aquestes fotos a... Però bueno, pot ser que fins i tot algú hagi fet servir les teves fotos per crear-se un perfil fals, que això també passa. Vull dir que hi ha moltes històries. El que passa és que una de les imatges que també aquests dies ha creat molta polèmica està precisament una d'un can, d'un gosset, que anem a dir que la seva imatge a algú o a més d'algú li va recordar a l'Ibai Llanos, a l'streamer, perquè clar, l'home, anem a dir que estàvem tan acostumats a veure'l amb, diguem-ne, amb un cert volum de pes, que ara que s'ha primat té una cara diferent, anem a dir

0: enfermedad infecciosa. Llavors li estaven fent bullying, assetjament a aquesta persona que ho tenia, i un primer també li feia molt d'això, acabava empatitzant, acabava enganxant aquesta mateixa malaltia i veia com al final doncs, li feien aquest assetjament a ell, no? I plantejava moltes preguntes que venien a dir d'aquest tipus de gent, o sigui, tan problemàtic és la gent que és assetjadora, és a dir, que fa burla, la gent burleta, que és el més restrer que pot haver la gent, de dir, com que no tens cap mèrit tu, el que fas és demeritar, no?, a la de més gent, però que també existeix aquest d'allò que per sobreviure, per pertany al clan, per formar part d'aquell grup elitista, doncs entres al joc de criticar a l'altre o fer-ne burla, no? I això és terrible, perquè ens demostra com a societat que s'ha de fer més esforç per fer el bé que per fer el mal, i hi ha molt poca gent disposada a fer l'esforç, no? Llavors aquí hi ha molts temes interessants, Dani.
1: Incluso te diré más, ¿eh? Puede ser por necesidad.
0: Sí, sí.
1: Porque si, por ejemplo, te hacen, habla en términos de bullying, si te hacen bullying, pasar a ser la persona que hace el bullying te da una cierta protección. O sea, es delicado, es delicado. O sea, hay gente que sí que es por el mero hecho de, pues no, creo que la diferencia está ahí, ¿no? Querer pertenecer a un grupo que tal, vas a ponerte la máscara y vas a ser un necio para poder encajar. Pero hay gente que no tiene otra salida y que a lo mejor en un momento de desesperación su única solución para poder sobrevivir literalmente es pasarse al otro bando para ganarse el puesto.
0: Sí, sí, sí. Sí, así. Sí, sí. Entonces, es
1: la... Con muchos matices.
0: Sí, sí, per això dic que és el matís que s'ha explicat sempre de pertany a la tribu, no? Sí. És ancestral, antropològic, el fet de que nosaltres... no pertany a la tribu, podia ser quedar-te sol i no entrar a la cova i ser devorat pel mamut, no? Com si diguéssim. Per tant, ens hi anava la vida en pertany a la tribu. Això ha estat durant milers i milers d'anys. Per tant, ho tenim dins dels gens. Ho tenim dins d'aquest, cosa que no saps explicar, però tens aquest instint, perquè això ha estat motiu de supervivència. Llavors, clar, si veus que hi ha el clan que és poderós, doncs, home, si veus que si no et fan fora... doncs la gent està disposada metafòricament a fer moltes coses per això.
1: Sí, sí, sí, sí. ¿Y sabes lo que estaría bien que hiciera Ibai? O sea, como darle una vuelta a la tortilla. Y en plan, me iría a buscar ese perrete.
0: Sí.
1: Me haría una foto con el perrete.
0: Sí, señor.
1: Y luego, yo qué sé, pagaría lo que tuviera que pagar para hacer una serie animada de Ibai, el perrete, en plan Patrulla Canina.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: ¿Sabes? Y en plan, pues mira, por listos, me voy a montar en el dólar.
0: Gracias, y encara en faré, encara faré negoci.
1: Tanta jijijaja, el que se ríe en la cara vuestra soy yo, hombre.
0: Que passa és que, clar, això, tornem al mateix, que perquè és
1: interessant. I además es lo normalizaría, ¿sabes?
0: Como, sí, que passa és que a l'Ibai ho pots fer i encara en sortiria guanyant, però la gran majoria de gent no ho pot fer i s'ho ha de tragar, i això és, bueno, això no ens hi podem girar d'esquenes, mirar cap a un altre cantó, fer l'estrus, no? Aquí o ens hi posem tots, i amb sancions de veritat, a qui faci aquest tipus d'assetjament, tingui l'edat que tingui, perquè a mi em molesta molt allò de «es que són niños». Sí, clar, tota la gent que després ha fet el mal, de niños ja el van fer. Vull dir que, és que són niños, ja, bueno, pues potser és el moment de poder anar corregint, no, aquestes coses que ja estan fent malament. És un tema que això ho han de fer els professionals, jo dic aquí simplement la meva opinió de, com a mortal. Però allò de, no, és que són niños i niños, però li està fent la punyeta a l'altre, Que l'altre, saps? Vull dir que si és niño i s'equivoca amb coses em sembla fantàstic, però que no faci mal a l'altre,
1: És un tema que en el instituto, a la mínima, como alguien que también lo ha sufrido,
0: sí,
1: lo tolero cero.
0: No,
1: y lo tolero cero de que me tensa.
0: Normal. O
1: sea, porque yo les hablo como adultos. Aunque sean primero de la ESO, y sé que incluso hay compañeros que me han dicho, ostras, eres duro. Digo, sí. Digo, sí que soy duro, pero soy duro porque son adultos para lo que quieren.
0: Sí, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo.
1: Que se tienen, que no se tiene que tratar como críos con temas que tienen que entender como adultos y como futuros adultos. Y contra antes lo entiendan, mejor. Y te voy a poner un ejemplo. El otro día me preguntaban que para qué sirve una incidencia.

0: Viatgem fins al centre de Vietnam, a prop de Da Nang, per descobrir Hoi An, una antiga ciutat portuària a la vora del riu Tubon. Durant segles va ser punt de trobada de comerciants japonesos, xinesos i europeus, i aquesta barreja encara es veu a les façanes, als temples i als carrers del centre històric. El barri antic forma part del Patrimoni Mundial de la UNESCO i es recorre molt bé a peu. Cases mercantils de fusta, patis interiors, fanalets de colors, sales d'assemblea xineses i el pont japonès cobert com a símbols de la ciutat. De dia, Hoi An té mercats, biblioteques, botigues de teles i sastres que fan vestits a mida en poques hores. De nit, el paisatge canvia completament. Els fanalets s'encenen, el riu s'omple de petites barques i les façanes grogues del centre antic agafen un color molt càlid. Hoi An també és una ciutat per menjar molt bé al carrer. Un dels plats més típics és el cao lao, amb fideus gruixuts, porc, herbes fresques i una salsa intensa. També hi trobem les white rose dumplings, unes crestes fines farcides de gamba i entrepans bahami, amb pa cruixent, patés, herbes i salses picants. A poca distància del centre hi ha el poble de Tra Que, conegut pels seus horts d'herbes aromàtiques. S'hi pot arribar en bicicleta, entre camps d'arròs, canals i camins plans. I si es vol acabar el dia al mar, la platja d'Ang Bang queda a pocs quilòmetres amb restaurants senzills davant de l'aigua. Hoi An funciona molt bé com a parada dins d'una ruta pel Vietnam central. Des d'aquí es pot visitar el santuari de Mai Son, amb temples de l'antic regne Champa, o pujar cap a Hue, l'antiga capital imperial. Hoi An és riu, fanalets, cases grogues, cuina de carrer i bicicletes entre arrossars. Una ciutat compacta, fàcil de caminar i molt fotogènica, però també pràctica per entendre la barreja cultural que va marcar aquesta part del Vietnam.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Aquesta sintonia significa que ja tenim el divendres a tocar, que el Juernes cada cop és més divendres, perquè és quan nosaltres ens donem una passejada per aquesta tribuna especial per veure els tribuneros en Marc Gelabert i en Sergi Porcel. ¡Vamos! ¡Ei! ¡Ei! ¡Ei! Són una festa. Wok. Sí, és un, no sé si és un wok de menjar o d'universitat.
1: Precap de setmana.
0: Sí, totalment, és el precap de setmana i jo us volia comentar, bé, clar, aquesta setmana. Digui.
2: Ha començat així de Magatotis, amb unes converses, com eren? Ja no m'acordo, però volia parlar d'elles.
0: Sí?
2: A micròfon tancat.
0: Heu tingut converses, teniu converses a micròfon tancat? Mentre sonen les sintonies i tot això, vosaltres us aneu explicant coses, us comenteu el guió, no? De dir, tu comenta la pàgina 2, tu comenta la pàgina 4, i així anem fent.
1: Tu comenta a veure si tens pàgines o no.
0: Tu has trobat pàgines, tu has trobat el guió perquè jo no, tira més tu perquè jo no l'he vist, no m'ha arribat a l'email, aquest tipus de coses. El que sí ens ha arribat aquesta setmana va ser una alerta de Protecció Civil, que s'alerta de cop i volta, clar, a veure, estem tots molt sensibilitzats pel que va passar just fa un any amb el terrible tema de la Dana i tal, però clar, ara sembla que ens avisen una mica, es volen curar en salut, i s'ajunten tres núvols i ja t'envien una alerta que comencen a sonar tots els mòbils, allò que sembla l'apocalipsis, el fin del mundo, i clar...
2: M'encanta la pel·lícula.
1: Que enviar, gairebé m'estampo amb el cotxe de l'ensurt.
0: Pip, pip, pip, pip. Què passa, què passa? Protecció civil. Cuidado que puede llover. Home, escolti, molt bé.
1: Portava el telèfon de la feina, el telèfon particular, i em va començar a sonar tot i dic, hòstia, què passa?
0: Clar. Què està passant aquí?
2: Que no podem fer servir el bolígraf vermell per corregir, que és el
0: sí senyor, sí senyor, estic molt d'acord amb la reflexió del Sergi. És a dir, si no, els professors no poden fer servir el boli vermell perquè la gent s'estressarà si veuen una cosa que està malament, ara ens poden enviar notes de si acaba el mundo cada 5 minuts.
1: Sí. No, és que bufa una mica de vent, ja, eps, tots de casa correm, cuidado, que ve el llop.
0: Exacte, i al final és lo del conte, serà el conte, al final vindrà el llop de veritat, ara que per exemple hi ha un cometa que igual porta vida inteligente i ens ve una invasió alienígena...
1: Sí? Hosti... I se sap on ha d'anar a parar? Vull dir, per saber si cau per aquí prop?
0: Bueno, no se sap si pagaran a repostar o seguiran recte, perquè la trajectòria no acaba de passar per aquí. Per tant, ves que al final no diguin què, fem una mica de volta i anem a la Terra o seguim recte? I bueno, igual segueixen recte,
1: si és un asteroide...

0: aquesta intel·ligència segur que no passa.
1: No, no, exacte, si... si...
2: És un niu de noves empreses, noves empreses.
1: Ah, és un hub, és un hub, hip, hub.
2: És un hubby.
1: És un hubby. És uno de los hubbies, no?, d'aquests que fan pel·lícules sí. I sèries, molt bé. Home...
2: I de què va,
0: no? Aquí, aquí a la Terra no esperarà si se li punxa una roda.
1: Això és, bueno, clar, no sé si són... No sé si...
2: La que se li ha fet l'empresa, que hay que hacer aquí. Hay que hacer algo.
1: Hay que hacer algo. Però tu imagina't això, no?, que igual és una... Pues mira, que dius, és una empresa... Que no siguin uns alienígenes que se'ls ha anat al sopar d'empresa, ¿sabes? Se los han dado y dicen, va, venga, vamos a, nos enchufamos en un cometa y a ver dónde llegamos. Pero claro, si es una civilización más avanzada, pueden hacer estas cosas, ¿no? De decir, ¿qué? Nos vamos un fin de semana y...
0: Sí, está haciendo la ruta del bacalao universal.
1: Correcte, correcte. Deuen fer la ruta del, o del que ha pasado, ¿no? Porque pues, sí. Passen por aquí a prop. Pero claro, la idea es esta. El señor Protección Civil... pot enviar notificacions pel que cregui oportú? És a dir, per exemple, si veu que es desvia el meteorito i al final sí que ve cap aquí, ens avisa? O ja no fa falta? O millor no dir-ho?
2: Ha de fer servir el seu mòbil particular o li donen un? O con un walkie-talkie va fer?
1: Con un walkie-talkie, avisa.
2: Con un walkie-talkie, no?
1: Avisa? Sí, sí, sí. El que passa és que ho rebem tots, però sí, sí.
2: Se'n busca.
0: Home, hagués anat bé que el dia aquell que va haver-hi la pagada t'haguessin avisat, i està a punt de pagar-se tot.
1: Clar, abans que s'apaguin els propis mòbils, perquè clar, si envies ja el missatge...
2: Mira això,
1: sí.
2: Hem de fer alertes personalitzades.
1: Alertes personalitzades, perquè cada persona, això va una mica en línia del que ens deia el Sergi abans, no? De dir, a veure, igual que els entrenadors o els coaches, no?, que diuen ara, els autors de coaches, doncs han de posar el missatge més fort o més suau, depèn de aquesta persona, si la pressiones molt, si viene abajo, o aquest al contrari, l'has de punxar per motivar-lo, no? Doncs que el missatge sigui més personalitzat. És a dir, si ets molt alarmista, que el missatge de Protecció Civil digui, mira, què t'anava a dir, no et preocupis molt.
0: S'acaba molt, però no pateixis.
1: Però no pateixis, Vull dir, igual tu te salves. Sí, no, igual et salves tu, Mentre que si és un altre...
2: Tot anirà bé.
1: Sí, tot anirà bé, Mentre que és una persona que passa de tot, t'has de posar més seriós. Vols fer el favor, O sigui, que el missatge ja sigui Protecció Civil, dos punts. Vols fer el favor d'anar cap a casa, que hi ha,
2: Va, posa't les piles, que has de dirigir, has de ser cap d'equip, que anem a salvar no sé què.
1: Sí, exacte.
2: Unes ovelles allà a la boca del tio Tom.
1: Del tio Tom, exacte, Una mica com Armageddon o Deep Impact, no sé quina de les dues era que anaven al...
2: Deep Impact.
1: M'agrada molt la pel·lícula Deep Impact. Ai, aquesta la volia dir. És tot un ritme aquesta pel·lícula. Jo la volia, Sergi, si mai t'animes, jo la volia, dip pim pam.
2: Jo també la veuré amb tu, les palomites de Conan.
0: A quina categoria de pel·lícula la poses?
1: Sí, dip pim pam també podria ser de...
0: Dip pim pam té un punt picantó.
1: Té un punt picantó, sí, perquè és pim pam al culet, no? També podria ser. Bueno, escolta'm una cosa, aquests missatges...
2: Pim pam, que som els tribuneros, que no som... Jo què sé,
1: això és veritat, que no som jo que sé, sí que és veritat. I per exemple, missatges tipus Protecció Civil, però a nivell familiar, per exemple, la mare que veu que el fill triga massa o que el marit ha anat a per tabaco i no torna, pot enviar missatges d'aquests als mòbils de la família? Com ho veieu això?
0: Estaria bé, O un missatge, una alerta, la teva dona ja t'està esperant a casa.
1: Sí, jo de tu aniria cap a casa, pip, pip, pip, pip, pip, pip. La Joana, la Fanny, la Míriam ja està que no pot més, Ves tirant cap a casa, home, pues jo. I personalitzats amb la cara de la seva dona, saps, una mica enfadada. I això sí que arriba personalitzat, no?
2: I
0: a nivells.
1: Sí, exacte.
2: A nivells. Primer és una trucada, o sigui, una perdida.
1: Vale. Primer és una perdida, exacte.
2: Després ja...

0: Es una trucada ya directa. Después ya es un muchacho, lo veo del WhatsApp. Ya después ya es que vibra, ¿no? Que
1: Sí.
0: te está vibrando el móvil. Ya
2: Vibra, vibra, vibra, vibra la vida. Vibra, sí.
1: I amb la descàrrega ja dius, ui, això és que ja ha de tornar. Perquè això és com, seria com un avís, no? És a dir, i podria ser protecció civil o també que anés detectant alcohol en sang. I quan ja veu, perquè tu dius, no, no, l'última i nos vamos. No, no, que ja t'ho detecti i depenent de com ja pop, pop, pop, pop, pop, ja no et deixa agafar el cotxe.
2: Escolta, estem creant aquí un negoci, una sí, altra vegada, una app d'aquesta, sí. Una app d'alertes.
1: Una app d'alertes.
2: Una aplicació d'alertes.
1: Sí. Sí.
0: L'alerta aquesta que hi ha... Que hi ha
2: una empresa d'app d'alertes individualitzades.
1: Sí, sí.
0: I màxima. Quan és màxima és quan el mòbil ja et mira els ulls, saps?
1: Sí, ja, sí. Ja, ja directament...
2: L'alerta
1: sí.
2: Al matí diu, potser que vagis cap a la feina, que si no vull, te'n sí. Fora.
1: No, no, exactament. Això que, mira, entre els dos heu arribat a la idea boníssima. El Sergi deia el fet de que fos progressiu, no? De que cada cop fes més, la descàrrega fos més forta. I el Marc ens estava dient que fos personalitzat, però és que podria ser, com bé dius, l'alarma del despertador. Saps allò que dius, va, 5 minutets més, 5 minutets més, però que cada 5 minutets més la descàrrega fos més gran. Vull dir que en el sentit de que ja l'última ja pràcticament et poses de peu del bot que pegues. En el... Saps què vull dir?
0: Però, a veure, personalitzada vol dir que et diu el nom.
1: Sí, sí, sí.
0: Oye, com les... TVOs aquells personalitzats.
1: Ah, exactament, com els contes aquests, els TVOs personalitzats, que és igual de tot, simplement que canvia el nom, però bueno, que també es podria customitzar una mica més, no? I fins i tot podries fer, en lloc de que sigui tant d'alarma, pues que tu digui, pues jo que sé, l'actriu o l'actor que més t'agrada, saps? Jo que sé, el Brad Pitt, no? Que et digués, oye, Susan, tendríamos ya que ir para casa, i pam, la Susan va ràpid cap a casa, allà si es troba el Brad Pitt, que després no se'l trobarà, es trobarà el Manolo o l'Antonio, però bueno, és igual, vull dir que ja et personalitzes el missatge, doncs una mica això, o per exemple si has gastat massa al mes, perquè de fet jo us he d'explicar com va anar la cosa. Jo just en el moment en què va saltar l'alarma de protecció civil, jo en aquell moment estava pagant al supermercat amb la targeta i estava esperant si l'havia acceptat o no, i el TPV va saltar perquè també rep l'alarma, perquè com que és un té un número de té una targeta de telèfon, va començar a pitar.
2: Sí,
1: no, i jo vaig dir, ja està,
2: pagant amb una targeta falsa,
1: ja està, ja em vaig posar nerviós perquè vaig dir, ja veuràs, ara em diran que no he pagat o que he fet alguna cosa, i no era simplement que també estava rebent
2: diners al banc,
1: que no, clar, és avís de protecció civil, se li ha acabat el saldo, faci el favor i et retira productes del súper. Diu, doncs pues mira, tregui això, i et va dient, pues només compra l'aigua i l'arròs. Bueno, pues mira, passarem amb això, que quedi de més, no? Però pues, si va just en aquell moment que m'estaven cobrant, jo dic, no, la targeta va, perquè, dic, bueno, jo diria que tenia saldo, però bueno, quins més avisos ens podria fer? Els de si arribem tard, no? Quan quedes amb els amics, no?
2: Alerta, alerta, amaga't, que t'està buscant la policia i els Mossos.
1: Sí, exacte. O que sí, que vas massa ràpid amb el cotxe. Que això que dèiem, no? Totes aquestes opcions personalitzades.
0: Ai, que mira el niño, que te va a pedir una piruleta.
1: Exacte. Escóndete, no? Quan estàs a la platja o el que sigui, no? Sí, sí, sí. A veure, quan...
0: Què? Què passa? Que la intel·ligència artificial no té veu en tot aquest tema o què?
1: No, sí que té veu, cada cop té més veu.
2: No, sí.
0: A veure, un moment, però la realitat virtual no té res a dir en aquest tema.
1: El multiverso. Això depèn, t'ho poden dir en prosa o en multiverso. Que llavors, sí. Clar, llavors t'ho diuen més així com poètic, no? Tiene un aviso de protección civil... Haga usted el favor...
2: Podria ser també, com deia el Sergi, si progressiu, no? Diu que sí. Vols les bones notícies o les males
1: sí.
2: Notícies?
1: Sí, sí, m'agrada molt. És més, que fos una mica interactiu, no? És a dir, t'arriba el pip, pip, pip, pip, pip, pip. Què vols? La mala notícia... Exacte. Si vols la mala notícia, vés a la pàgina 28. Si vols la bona notícia, digues bona notícia.

0: Home,
1: home, això, jo ho veig. Sí, home, clar, perquè si no, la gent té un cert rebuig a aquestes alertes de protecció. Perquè, clar, pip, pip, pip, no.

0: dels nens extraescolars dels partits de futbol o de bàsquet o de handball o del que sigui que se sobrepassen, doncs que els arribi una nota de protecció de l'AMPA o civil de...
1: Venen a la farmàcia, sí, a l'entrada per veure si poden prendre un porreo menta o porreo poleo.
0: Efectivament, que em diu, acabo... No, però clar, aquí s'ha de fer servir aquesta cosa positiva, no? La psicologia negativa, aquest tipus de coses de psicologia inversa, totes aquestes coses, no? De dir...
1: Dale premios, un premio.
0: Clar, exactament. Diu, mira, ha sido usted... Sí,
1: en lloc... Toma gatitos.
0: Exactament, en lloc de dir, ha sido usted sancionado por gritar demasiado al árbitro, que digui, vostè acaba de guanyar una camamilla, un porreo menta, sí,
1: un spa, sí, el César tranquilo, que le vamos a regalar un spa.
0: Aquí está.
1: Dame un paintball.
0: Sí, això és agafar-ho, això és explicar-ho millor les coses, perquè no és fer-ho tan negatiu com fer-ho una mica més positiu, una mica més alegre. Jo ho veig bé, des d'aquest punt de vista pot estar distret, no? Que fem aquesta psicologia inversa. No?
2: El problema seria si fessin això de les alertes, com moltes coses que t'ho posen difícil, és a dir,
0: sí,
2: si has rebut una alerta, si vols obrir-la,
0: sí,
2: posa el teu nom d'usuari i contrasenya.
0: Sí, senyor.
2: Verifica, sí, digues, ets home, dona o el que ets.
0: Ets? Bueno, hi ha gent que per explicar-ho trigaria una estona, però sí, no, clar. Clar, mare meva.
2: Llavors ja, l'alerta ja, quan arribes aquí, ha caducat l'alerta ja.
0: Sí.
1: Que obres l'alerta i quan dius, ostres, l'alerta, bueno, ja estarà vist. Però després la vols veure i dius, però ja m'acorda. I dius, d'on està l'alerta?
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: Me va fer una app de detective Holmes de Romania. I d'on està? Què me va passar, Dios mío?
0: Sí, senyor. A mi això em passa molt, que has rebut una notificació després la borres per dir, vale, i no, què era? Què m'havien avisat? Doncs clar, necessitem un historial d'alertes, és veritat. Un historial de poder consultar, no, quines han sigut les últimes 28 alertes, no? Perquè clar, és que se m'acumulen totes, saps què vull dir? Que al final no saps com ha anat la cosa. Però això que deia el Marc és totalment cert. A mi a vegades em passa que, jo què sé, t'arriba una notificació del banc, no? Ah, pues ponga el dedo para reconocimiento digital. I llavors aquell dia tens el dit brut, està el sensor brut, comences a netejar-lo, no és correcte. No, esperi que l'estic netejant el sensor i de lila. I llavors intentes ficar, tornes a ficar el dit, este no és su dedo. No, ho sabré jo si és el meu dit, saps què vull dir? Jo em poso nerviós amb tot això.
2: Escanegi aquest codi, sí. Però si no tinc l'aplicació d'escanejar, ja...
0: No tinc ni l'escaneig ni el codi, ja, què n'hi fet?
1: A mi todo lo que sea, esto de hacer el dedo, es que m'encanta.
0: Sí, tu has sigut sempre de... De fer un dedo, El frigodedo, Tu t'imagines, per què no es fa un frigodedo amb la teva empremta digital? Precisament per això, per si has de criteris de verificació, no?, que diuen, per verificar que eres tu. Vas fent, no? No sé, pot estar bé, jo li veig opcions.
1: Sí, països aquests que... Islàndia, Helsinki,
0: sí.
1: Finlàndia...
0: Sí, clar, Fingerlàndia seria en aquest cas, perquè, seria...
1: Jamaica, el dedo d'aquest et dura res, vamos.
0: Mare meva, tu, a Jamaica amb la calor que fa i...
2: A Jamaica, molt porreo menta allà.
0: Sí, hi ha molt porreo menta per aquella zona, sí, jo diria, ai, que m'he equivocat de dedo, bueno, és igual, pa.
2: Són molt d'infusions allà.
0: Són molt d'infusions i totalment. Llavors, clar, bueno, a veure, podrien haver avisos positius també de Protecció Civil? En plan, està vostè molt guapo avui? O està molt elegant? Sí. Saps què vull dir? Estàs que lo rompes? Saps què vull dir? Que et vingués un missatge positiu. De dir, venga, va, avui vamos, estàs que lo petes avui, saps? No?
2: Sí. O senzillament allò per tranquil·litzar-te diu, avui no tens cap alerta.
0: Avui sí, sí senyor. Diu, o encara més, que això sí que algun cobriment de cor igual hi hauria, Que tu fa pip, pip, pip, pip, pip, i llavors diu, que no, que era broma, que no, saps? Broma. Estaria bé això.
2: Era una prova.
0: Era una prova. Bueno, lo de les proves ho fan, però que no, que era broma, que no, que a tu no t'afecta.
1: Però això no, l'Alexia no lo hace esto.
0: Qui la
1: puta? ¿Cómo estoy?

0: Ah, sí, em pensava que deies la Putella és del futbol, man, aquesta fa gols, aquesta fa gols i guanya partits, però tu dius aquesta que li parles, la del altavoz inteligente, d'aquests?
1: Sí, Alexia, o hay otro. Hay otro, hay uno que es un chico, ¿no?
0: Sí, deu ser l'Alexo.
1: Alexio.
2: Alexio. No, sí. No hi ha un altre que és un Siri.
0: El com? El Siri? El Siri Pasqual?
2: Sí,
0: sí. Sí, jo
1: Siri Silicon Valley.
0: El Silicon Valley. M'agrada molt Silicon Valley. Està molt bé. Ah, allà deu ser aquest, sí, sí. El que els hi parla a la Universitat de Stanford.
1: Que com estàs? Silicon Valley, com va?
0: Silicon Valley. Diu, va venent, eh? Una mica és això. Bueno, pues a veure, o sigui, podríem demanar-los, doncs, que enviïn avisos positius, en el mòbil, ara que hi ha aquesta capacitat d'enviar coses. Vinga, un missatget tipus coaching, no?, pel matí. Allò, venga, que hoy, com si fos Pablo Coelho, alarma Coelho podria ser, no? Que l'altre dia em feia molta gràcia veure que circulen aquests memes, aquestes fotografies, on es veu el Pablo Coelho en blanc i negre i una frase, no?, que sona bé, com que indica que home pensa molt les frases, i n'hi havia una que deia a les 3 seran les 2, Pablo Coelho. Bueno, pues és veritat, era una informació necessària.
2: Un dia a l'any ho és, de veritat.
0: Sí, sí, no? Vull dir, que el que diu aquest home cala en la societat. Per tant, també podrien servir per avisos de recorda que avui és l'aniversari del Pepet.
2: Ah, això seria bé. Per no quedar malament amb la família.
0: El dels aniversaris. Sí. Que t'avisi Protecció Civil dels aniversaris de la gent, sí. No?
2: Alerta, que ja és migdia i encara no has felicitat a la teva dona.
0: No has felicitat a la teva dona. Oh. Clar, t'imagina't això. Lo estàs registrant, Sergi, ja això?
1: Voto por no alarmas, ¿eh? Ya vale de omplir-me el cap de coses, vull dir, deixeu-me tranquil, no vull alarmar. O sigui, la conclusió de la secció d'avui és que deixeu-me tranquil. No les vull ni progressives ni regressives, vull dir, ja me dirà algo a alguien, però tranquil·la.
2: Que si s'ha d'acabar el món ja te n'adonaràs, no?
0: Ja te n'adonaràs, vull dir... No, saps com seria... La del Sergi, cauria el meteorit, sí. I quan ja tot ja s'estaria derrombant, li arribaria un missatge que dius, veus, ja t'ho deia. Ja... No, que no, que no vindria meteorito, però més així em retranca, que no vindria meteorito, pues toma meteorito. Home, és que clar, al final ja agafa confiança els avisos aquests, ja formen part, pues, de tot, no?, de dir, bueno, pues escolta, pues està bé.
1: Clar, que després venen els adolescents i se fan amigos, com si fuera la I, com la IA.
0: Sí. Pues, ojo, això que dius, que podria ser, quan dèiem això de customitzar, en els joves, el missatge hauria de ser, per exemple, imaginem que ve un meteorit, no?, i pot col·lisionar nens que viene literal del palo un meteorito y no me renta, no. Saps?
2: Obvio.
0: Literal, ve un meteorit literal.
3: Literal, eh?
0: Sí, en aquest cas és literal, perquè bé, el meteorit sí que se va acabar el mundo literal, i llavors diuen, ja ho he entès, bueno, es quedarien tranquils, perquè ara el jovent és tranquil, saps, allò de dir, bueno, però a mi m'afecta, he de fer algo. És allò de dir, val, d'acord, però suposa que he de fer...
2: Surt a l'examen?
0: Sí, surt a l'examen. Això entra a l'examen.
1: Ells tenen el seu món interior.
0: Sí, sí. Diu, a mi no m'afectarà, esto. Que cau meteorito.
1: Tenen el seu món interior.
0: Sí, és bonic.
1: Pot anar al seu món interior cap a la dreta, cap a l'esquerra, però tenen el seu món interior.
0: Ja lo pagarà alguien. Estoy tranquilo. En fi.
1: La riera.
0: Vinga, pues escolta, pues aneu acabant de customitzar aquest servei que hem de fer, el de
1: avui visos... Massa, avui massa, hem parlat, avui, sí. Volum de la
0: avui és de... Avui
2: Sergi, ja estem creant l'empresa aquesta d'alertes,
0: D'alertes, alerta tribunera.
2: Individualitzades.
0: Alerta tribunera, i... Sí.

0: Jo me'n recordo, Berta, el joc en el que jugava quan el primer viatge a Mallorca amb vaixell. Ostres. Era, ficava la moneda i sortia allà amb un disparat, intruso alerta, intruso alerta.
1: Ostres, pues mira, madre mia, les monedes de 5 duros, que eren, que ens servien per jugar. Bueno, en fi, la setmana que ve tindrem més, si no arriba cap avís, pip, pip, pip, pip, que, que arriben els tribuneros, en marge l'alert.
2: Si no s'acaba el món.
1: Exacte. I en Sergi Porcel, fins la propera setmana, que vagi molt bé.
2: Ai, Joan Esmòdol, Joan, Joan!

0: Descobreix amb Onda Cero el patrimoni cultural i paisatgístic de Catalunya.
1: Avui et proposem un viatge en el temps. A Girona, el barri vell t'envolta amb muralles medievals, carrers empedrats i secrets jueus. Però espera, el modernisme també hi té casa. Descobreix la Casa Masó, amb vistes al riu Onyar i una arquitectura que et farà somiar. Girona és història, art i emoció, tot en una passejada.
0: Viu l'estiu amb Onda Cero Catalunya.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Seguim a Nits de Ràdio, seguim parlant d'història amb Óscar González i amb l'autor de Blas de Lezo, Una vida al servicio de España, que és Guillermo Nicieza Forcelledo, que nos está contando, Óscar, cómo era navegar, digamos, que no era exactamente

Viatgem fins a la costa oest del Japó, a la prefectura d'Ishikawa, per descobrir Kanazawa, una ciutat que durant segles va ser un dels grans centres culturals del país. S'hi arriba fàcilment des de Tòquio amb el Hokuriku Shinkansen i és una bona alternativa per veure el Japó històric sense la pressió turística de Kyoto. En primer lloc, cal anar fins al jardí de Kenroken, considerat un dels tres grans jardins del Japó. Hi ha estanys, ponts de pedra, pins sostinguts amb cordes a l'hivern i camins pensats perquè cada passa canviï la perspectiva. Just al costat hi ha el parc del castell de Kanazawa, amb murs blancs, portes reconstruïdes i espais oberts que ajuden a entendre el pes que va tenir aquesta ciutat durant el període Edo. Kanazawa també conserva barris històrics molt concrets. A Higashi-Chaya, les antigues cases de te tenen façanes de fusta i gelosies fosques. Algunes encara funcionen com espais vinculats a la cultura de les geishes i altres s'han convertit en botigues d'artesania, de dolços o de full d'or. Perquè Kanazawa és també la ciutat del full d'or. Aquí es produeix bona part del full d'or japonès i això es veu en els tallers, els objectes decoratius i fins i tot en gelats coberts amb una llàmina daurada. Un altre barri imprescindible és Nagamachi, a l'antic districte dels samurais, amb murs de fang, canals estrets i residències com la casa Nomura, on es poden veure tatamis, armadures i un petit jardí interior. A taula, el millor lloc per començar és el mercat Domicho. Cranc, ostres, eriçons de mar, sushi i bols d'arròs amb peix fresc del mar del Japó. Kanazawa és jardins, samurais, cases de te, mercats de peix i artesania daurada. Una ciutat compacta, elegant i molt pràctica per afegir una ruta pel Japó entre Tòquio, els Alps japonesos i Kyoto.

Avui ens endinsem en un clàssic de la televisió catalana que va fer que les tardes de dilluns a divendres fossin sinònim de veïns xafarders, drames de barri i un toc de misteri que et feia dubtar si la teva perruqueria era tan perillosa com la de la sèrie El cor de la ciutat. Imagineu un veïnat de Barcelona, Sant Andreu al principi i Sants després, on la farmàcia, el bar i la botiga de roba són els escenaris d'amors impossibles, secrets familiars i embolics que semblen sortits d'un teatre de l'absurd. Tot ben regat amb un bon accent barceloní. Aquesta telenovela no era només un culebrot, era un mirall de la vida quotidiana, amb valors com l'amistat i la família barrejats amb girs que et deixaven amb el cor a la boca. I amb un punt irònic, en una època sense xarxes socials, els fans no podien fer memes de la seva pinça birmana, però segur que n'haurien fet milers avui.

0: Catalunya, amb un equip que incluïa 80 guionistes i 2.000 actors al llarg dels anys, 400 de principals i 15.000 figurants, que ja són xifres per fer el cens d'un poble gairebé. El pressupost era el d'una sèrie diària de qualitat, amb especials de final de temporada anomenats La nit del cor, d'una hora de durada, seguits d'una gala al Teatre Nacional de Catalunya, on es lliuraven els premis i es feia repàs de la trama. Tècnicament, com a context general, es gravaven estudis estàndard, però a la vuitena temporada van saltar el format panoràmic 16:9 i alta definició, renovant la gràfica com si diguessin «hem estat aquí 9 anys, ara posem-li un filtre modern per no semblar d'època». La música d'Albert Guinovart era com la banda sonora perfecta, emotiva, amb tocs de barri que et feien sentir com si tornessis a casa després d'un llarg dia. El rodatge era un ballet quotidià de caos organitzat com una família gran reunint-se per sopar cada dia. Els interiors es gravaven al Centre de Producció de Televisió de Catalunya, l'Hospitalet de Llobregat, mentre que els exteriors es feien a Sant Andreu de Palomar, les primeres temporades, amb carrers reals plens de veïns curiosos que, s'aplegaven allà al voltant per veure els actors com treballaven. I després es van traslladar a Sants per la sisena, canviant el focus geogràfic com qui canvia de pis per un lloguer més assequible. Imagineu les actrius joves com Carlota Olcina, la Núria o la Mariona Ribas, la Marta, que van debutar als 16 anys, combinaven filmacions amb l'institut, amb jornades que començaven a les 6 del matí. Ribas va recordar posteriorment que l'esforç d'estudiar es va multiplicar per 1.000, acompanyat de la responsabilitat d'una feina, que ho vivien amb humor i amb afecte, això sí. I Olcina afegia que l'escola l'acompanyava, però era un esforç afegit. Irònic, oi? Perquè mentre els companys feien exàmens normals, elles havien de memoritzar diàlegs entre pauses per un cafè amb la Remei o la Rosó. Una anècdota sucosa és que durant una visita al Museu de la Ciència amb la classe, Ribas va ser reconeguda per tothom i els companys al·lucinaven, però sempre li van donar suport. Sort que n'hi havia xarxes socials en aquella època, deia amb un somriure com s'imaginés els trolls comentant cada escena de la colla de la Núria, l'Ivan, la Marta, en David i en Narcís.
1: Per què s'ha pentinat tant la Laura?
2: Diu que li han provat un recollit pel casament.
1: Doncs li queda bé.
2: Massa bé.
1: I on ha d'anar ara?
2: M'estimo més no saber-ho.
1: I el David? Això que el noi no es presenti em fa mala espina. On ha dit que anava a dinar?
2: No ho sé, ha dit que no venia i prou.
1: I no li has preguntat com li havia anat?
2: No m'ha donat temps, m'ha penjat.
1: Cas un loll, encara l'hauran tornat a tombar.
2: T'ho he dit, que corries massa. El que faltava.
3: Hola, què hi és, la Laura?
2: Sí, és a dalt, ara sortirà.
1: Sí, home, si ja li has vist el vestit, també li pots veure el patinat.
3: No, quin patinat.
1: Què me'n dius? Miquel, vés en compte que si te la veuen així te la prendran, eh?
0: Hola. Pel que fa al repartiment, era com un arbre genealògic gegant, un elenc coral amb centenars de personatges que entraven i sortien com en una festa de barri. Al principi figures com la Clara, en Peris, la Cinta, en David, en Ramon, la Roser, la Remei, en Narcís, la Núria i la Marta eren el nucli, amb històries d'amor com la de en David i la Marta, ell relacionant-se amb skinheads i acabant a la presó, un gir que va fer plorar i cridar alhora. El càsting era un trampolí per a joves. Olcina va ser proposada per Pep Armengol després de papers a Laura i Laberint d'ombres. I diu que un paper protagonista en una sèrie diària a aquella edat no t'imagines com et canvia la vida. Ribas va debutar professionalment amb la Marta, aprenent de veterans com Mercè Arànaga, a qui un cop acabada la sèrie continuava dient «mama». Direccions de càsting com Laia Espot van descobrir talents com l'actor Richie, el motero amic d'en Benny, que va entrar gràcies a un intensiu a l'Eòlia i ho descrivia com realment fantàstic, tot i ser un secundari. Una curiositat divertida, la setena temporada van col·laborar actors consagrats com Joan Pera i Àngels Gunyalons, com si diguessin «hem de donar un toc de classe al barri que no tots siguin embolics de farmàcia». I el canvi d'actor per en David, en Quim Gutiérrez va marxar i el van substituir, va ser vist pels fans com una cutrada, una davallada que va fer que molts diguessin «en David ja no és en David, és un altre amb el mateix nom». Els drames i curiositats del rodatge eren el pa de cada dia, però amb humor, que feia que tot fluís. Per exemple, la pinça birmana, aquesta pràctica sexual hipotètica inventada pels guionistes i mai no explicada, va generar furor als blogs i fòrums. La guionista Maria Jaén, que hi va treballar 7 anys, mai va revelar el secret, deixant-nos amb un misteri que és com el final obert de la sèrie. Què dimonis era això? Una pinça

0: per les arracades o què? Pura ironia, en una sèrie sobre secrets de barri, el més gran secret era un que mai no es va dir. Una altra anècdota, al final de la novena temporada amb un concert al teatre on actors com Laura Guiteras, Ribas i Olsina cantaven Que tinguem sort, però amb playback, que a més no enganyava a ningú. I la que no encaixava bé la boca amb la lletra, deien els crítics, com si fos una mena de karaoke fallit després de massa cerveses al bar del Ramon. I què me'n dieu del retorn de personatges com la Núria o la Carme als crèdits finals? Un cloure el cercle emotiu, però amb tocs tristos. Alguns actors no van voler tornar, segons rumors, deixant el comiat com un retrobament a mitges. Ribas i Olsina, al retrobament del 25è aniversari, a Com si fos ahir, van fer una picada d'ullet. Els seus personatges es coneixen i diuen: «Els teus avis tenien una farmàcia?» Com si el temps no hagués passat.
1: Per què discutiu tant?
2: Ja t'ho he dit moltes vegades, Max, són coses nostres.
1: Us voleu separar? Per culpa meva?
2: Però què dius?
1: No ho sé. Sembla que ja no estigueu bé.
2: Home, passem per un mal moment, però això no vol dir que ens hagin de separar.
1: De debò?
2: Paraula de lampista.
1: Com que a mi no m'expliqueu mai res.
2: Sí, noi. Tens raó. Bé, ja saps que va estar tancada a la presó, oi?
1: Sí, amb la meva mare.
2: Molt bé, doncs. Ara ha sabut que algú la va denunciar. I està convençuda que va ser algú de la seva família. És per això que està tan nerviosa.
1: No m'estranya. Si m'hagués passat a mi, jo també voldria saber-ho.
0: L'acollida de la sèrie va ser un triomf rotund, com un gol en el minut 90 d'un partit de barri. Va liderar la franja horària de Catalunya durant els 9 anys que va durar, amb una quota mitjana del 20,1% de share a la darrera temporada i pics del 45,2% entre el 2003 i el 2004, gairebé el 50% de share, amb 800.000 espectadors habituals i més d'un milió als especials. El capítol més vist, el 20 de març del 2005, va reunir 1.203.000 espectadors quan es va revelar que en Tomàs era el violador de Sant Andreu. Una cosa que va deixar en xoc molta gent, que va fer que les trucades a TV3 es multipliquessin, com si el barri s'hagués convertit en real. Tot i això, l'audiència va anar baixant progressivament, de 650.000 espectadors a la primera temporada fins als 378.000 a la novena, i al final va dividir molts, eh? Alguns el van trobar senzill i realista, sense la carnisseria típica de morts d'altres sèries, mentre que d'altres el van veure decebedor o poc emotiu, com una mena d'adeu sense força. Va guanyar el Premi Lliri de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya el 2007 per l'impacte social, i el 2025, amb el 25è aniversari, es va recuperar a 3CAT amb refregits com Històries del Cor, provant que el cor del barri encara batega. El cor de la ciutat va ser un fenomen que va marcar tota una generació, però és que a més abarcava des de gent de primer de l'ESO fins a batxillerat, reflectint la societat catalana amb temes com la conflictivitat social, col·lectius en risc d'exclusió o polítiques públiques, posant-los a l'agenda sense ser pamfletari, sinó amb històries com la colla adolescent o els embolics familiars dels Peris o els Galiana, i també reflectia la vida de persones més grans del barri. Va influir en la ficció catalana, obrint portes a talents joves i fent que els espectadors diguessin: «Això també em passa a mi», especialment amb escenes com les converses entre la Montse i el Narcís, que feien que tothom se sentís proper.
3: Sí que és bona.
4: Sí, es porta tan bé.
3: Ai, quina sort.
4: Em recordo el Pau.
3: Pilar.
4: De petit es portava molt bé. No es queixava només que quan tenia gana o si es trobava malament.
3: No hi pensis.
4: Que no hi pensi.
3: I és clar que no, si t'ha de posar trista.
4: Dissabte farà 20 anys que es va matar.
3: Sí.
4: Aquella moto.
3: I el Ramon què hi diu?
4: De què?
3: De la nena i de la paternitat.
4: Ara està parlant amb l'advocat.
3: Amb l'advocat?
4: Sí, ja ho sé. Si el Santi la reconeix, no hi tenim res a fer.
3: Això per què t'hi entestes? Mentre la puguis veure i la puguis tenir com ara?
4: Sí, ara em toca anar de bones i empassar-me la ràbia. Però si hi ha una possibilitat, una sola, de que la nena torni...

0: la té obsessió, ni coca.
1: Ei, és la nena més bonita del món.
2: Quina
1: plori. Vegi, que em coneixes. Sóc la iaia, la que més t'estima.
2: Estic aquí.
3: El cor de la ciutat va ser gairebé més que una sèrie. Va ser un veïnat televisiu que va omplir tardes de riures i de llàgrimes amb anècdotes com aquella pinça birmana. Va marcar els 2000 amb autenticitat, tot i les caigudes d'audiència que la van fer més humana. Si la recupereu, us farà gràcia veure aquella farmàcia eterna on tot es resol amb una tassa de te i una confidència.

Els que ja pentinem una mica les canes, hem vist molts moments al llarg de la història en què de cop i volta et diuen, mira, escolta, que venen èpoques de maldades, que deia el clàssic, que ens hem d'apretar el cinturó perquè ara la cosa va malament, i de seguida ho notes. Això de seguida ho notes, doncs, quan passa lo de l'oli, de seguida el preu es dispara, totes aquestes coses, de seguida ho reps. Però carai, què passa quan de cop i volta les coses diuen que comencen a anar molt millor i que tot va fabulosament bé i estem en el G30, G20, G10, cada cop anem millorant, però no ho acabem de veure, això, en el nostre dia a dia. I això és el que intenten explicar-nos els professors.

0: professors d'economia, que què faríem sense ells, perquè si no, no sabríem com donar resposta a tot això. Per això avui volem parlar amb l'Edgar Noia, que és professor de macroeconomia de la Universitat Ceu Abat Oliva. No és fàcil, oi, Edgar? Benvingut.
1: Hola, molt bon dia, David. No, gens fàcil, gens fàcil.
0: Clar, perquè és una mica això, no? Quan una cosa va malament, de seguida la notem. Per exemple, em ve al cap això de quan els bancs els havíem de rescatar, de seguida no, cap problema, però quan els hi va bé, aquests diners no es tornen, no? Són moltes les situacions en què no sembla equilibrat en les dues direccions, oi?
1: Sí, és totalment, David. Mira, vivim en un món totalment, en un moment paradoxal, no? Les xifres macroeconòmiques mostren que l'economia xuta, que Espanya resisteix, que fins i tot la dinàmica del producte interior brut va créixer el 2024 un 2,4 per la mitja europea, i la taxa d'atur s'ha reduït al voltant d'un 10%.
0: No? Imagina't.
1: El turisme va rècords, estem a 85 milions de visitants, i les exportacions, com et deia, xuten, no? I això té un pes important dintre del producte interior brut. Tot plegat, la música sona molt bé,
0: clar,
1: no? Però quan en parlem amb la gent, la resposta per mi, igual que per tu, igual que per els nostres amics, és diferent, eh? Jo no noto aquesta millora, no? Clar, i tenen raó. El que creix no sempre és el que arriba a les nostres butxaques, no? La prosperitat es concentra a vegades només en alguns sectors molt concrets.
0: Sempre és difícil quan es dona una dada que s'ha de fer així, perquè no es pot fer d'una altra manera, no podem explicar el cas de tots els milions de persones, no? Per tant, clar, heu de fer números, heu de fer càlculs, heu de fer d'això i dir una aproximació, però clar, quan es fa una mitjana, com és per exemple el producte interior brut, clar, és com quan diuen, escolta, a tu et tocarien tres noies per cada d'això, dic, pues, algun té sis, perquè jo ara mateix, sí, saps què vull dir? Sí. Llavors, clar, quan fem el producte interior brut passa una mica això, no, també?
1: Però està molt ben llançat, David. El producte interior brut va ser un molt bon indicador en el segle XX.
0: Fixa't, clar.
1: Però avui s'ha quedat curt, d'acord? Per aportar-ho al segle XXI, no? A veure, el producte interior brut en el segle XX, doncs què mesurava? Doncs el quilometratge es produït, les tones exportades, però mesurava si la gent pot pagar un lloguer o tenir una vida equilibrada.
0: Clar, clar.
1: En temes de renda disponibles de la llar, ha crescut un 1% cada any. Però el cost de vida ens ha pujat un 20%.
0: Clar.
1: Això no reflexa el producte interior brut. L'economia espanyola viu avui més gran que des de la pandèmia, però la percepció de benestar és menor. No és un error estadístic, és una desencaix entre els indicadors que mesuren la vida i el que vivim.
0: Clar, m'imagino que també, com tota estadística que fa una mitjana, per entendre'ns, quan més homogeni sigui, diguem-ne, les dades, més acurada és, no? I ara, possiblement, diguem-ne, que pot haver, diguem-ne, el que era majoritari a Espanya, no? Era aquesta, diguem-ne, economia mitja, no? Aquesta capacitat mitja, no? Que es deia, doncs, bueno, ni eres classe alta ni eres classe baixa.
1: No, classe mitjana,
0: més o menys, era molt sòlida, molt nombrosa, molt percentualment. Ara aquesta, si hem de parlar de mitjana, serà mitjana perquè és més gent, però és més baixa en comparació amb altres èpoques, sobretot pel poder adquisitiu que deies, no?
1: Sí, i que la classe mitja tendeix a desaparèixer.
0: Clar, clar, clar, clar.
1: La classe mitja ja no és, jo me'n recordo, i ara ja parlo a la microeconomia.
0: Sí, sí.
1: Els meus pares, doncs, se n'anaven a viure i en 5 anys tenien un pis pagat.
0: Clar, clar.
1: Ara és impensable.
0: I treballava, no?
1: Al barro, al més,
0: sí,
1: simple.
0: Sí, sí, sí. I en molts casos treballava un, no? En moltes famílies.
1: Treballava un, això mateix, algú estava a mitja jornada o l'altre es dedicava a cuidar a la família.
0: Totalment, sí, sí, dic... Treballava a nivell d'ingrés, a nivell de sou, clar, evidentment, era un sistema familiar en què els dos treballaven, però una casa, no? Però a nivell de sous era un. Comparativament, no semblava molt més que cobressin en comparació amb ara, perquè quan un pensa en les xifres dels anys 70, 80, fins i tot 90, els sous no eren tan diferents. Deu ser que el cost de la vida és molt més gran, no?
1: El cost de la vida, la inflació.
0: Clar.
1: La inflació ha estat l'enemic silenciós dels darrers anys. El salari nominals, el que tu cobres, la teva nòmina, ha pujat, però els preus han corregut molt més. El cost de vida ha pujat. No? És com si puges una escala mecànica que en va en direcció contrària.
0: Clar.
1: No ho pots fer, no? La gent no fa càlculs de l'IPC, no fa càlculs, fa els comptes del supermercat. Si cada mes el carretó de compres més car, doncs tens aquests desajustes, no?
0: Aquí és on m'imagino, Edgar, que a més

0: perquè la gent no es torni boja més del que està en general, no? Perquè això, sempre ens estem queixant d'alguna cosa, doncs, i hi ha fins i tot això de la reduflexió, em sembla que es deia, no? En el sentit de dir, ostres, clar, perquè no es noti tant, doncs mira, farem els paquetets que en lloc de 500 grams siguin de 450.
1: Això
0: és brutal, perquè clar, tu visualment ho veus igual, però clar,
1: és un concepte de màrqueting molt bo.
0: Sí, no, és espectacular, però clar, fins a quin punt, o hi ha, mira, això encara que ho veus més clarament, no? Per exemple, un paquet d'arròs o el que sigui, perquè si t'hi fixes ho veus, no? Tot i que el paquet com a tal el veus igual, però jo molts cops, allò que entres en alguna botiga d'aquestes, de dir, mira, m'agafaré una bossa de patates o alguna cosa, la sensació d'agafar la bossa i de cop i volta dir, és que si apreto molt podré detectar les dues patates fregides que hi ha, o sigui, i de jo mateix, mira que em costa, però de tornar-ho a l'estanteria, dir, és que això són dues patates fregides, és tot aire, o sigui, em surt molt car aquest aire amb aromes a patata fregida, no? És que es nota moltíssim.
1: Tenim un problema que hem de tornar a connectar amb el futur.
0: Aha.
1: El veritable repte que tenim com a societat no és créixer més, sinó és créixer millor.
0: Totalment.
1: No? Hem d'invertir en tecnologia, sí, clar, s'ha d'invertir, però també en el temps de les persones. S'han de crear empreses rendibles, però també eines dignes, no? Reduir dèficit, però sense augmentar l'ansietat social. L'economia madura és la que permet mirar endavant amb tranquil·litat. I el progrés no es basa només en tenir un producte interior brut, sinó amb més esperança.
0: A vegades he escoltat a gent dir que, per exemple, que el nostre model educatiu ens està formant com fa 40 anys o fa 20 i la societat és totalment diferent, o el futur, com a mínim, laboral, professional, etc., és totalment diferent.
1: Totalment diferent.
0: I això ja es veu, no?, des d'un punt de vista, doncs, de, per exemple, tot el que suposa el model d'avaluació, perquè, clar, un model d'avaluació amb intel·ligències artificials, amb ChatGPTs i amb el que tu vulguis, doncs l'hem de variar d'alguna manera i hem de capacitar unes potenciaments, uns soft skills, potser que seran molt més importants que el que abans era més necessari, que el coneixement, la memòria o mil i un factors, no?
1: Sí. No puc estar més d'acord amb tu.
0: Clar, llavors...
1: O sigui, és totalment surrealista que ens tinguem que dedicar a mirar si l'alumne ha copiat amb el ChatGPT.
0: Correcte.
1: Perquè ho farà. I l'eina hi és. El que tenim que és abraçar aquesta eina, entendre-la, comprendre-la i a veure com podem entre tots sumar. I això ve amb el que no pot aportar una intel·ligència artificial, que és l'empatia, que és la percepció, que és l'anàlisi, que és la presa de decisions. I aquesta eina és i serà, i no la frenarem.
0: No, és que a més,
1: és un error.
0: No, és un error perquè jo a vegades em toca donar classes i avaluar i penso, dic, però és que com puc prohibir que facin servir una eina que quan s'acabi el curs, amb el que han après, la farem servir? O sigui, és que és absurdíssim, perquè...
1: Bueno, és que, i tu, que som d'una quinta semblant, d'anar a la biblioteca i tenim que estar un mes per treure dades bibliogràfiques...
0: Efectivament.
1: Ara t'adona... guanyes setmanes.
0: Totalment.
1: Guanyes setmanes.
0: I escolta, saps? això també és guanyar temps per les coses que són importants. Vull dir que és que aquí no ens hem de posar d'esquenes a totes aquestes coses. A mi una anècdota que m'agrada molt d'això dels que buscàvem en enciclopèdies i d'ara amb el ChatGPT, que és que recordo el cas d'una mare que va voler fer un repte al seu fill i li va dir, va, et compro una, em sembla que una funda del mòbil que s'havia trencat o la pantalla, una cosa així, si ets capaç d'anar a aquella enciclopèdia que tenim aquí i trobar-me qui era el president de Regne Unit durant la Segona Guerra Mundial. Ja donava perfecte, no ho sabria, sinó que l'hauria d'anar a buscar. I se'n va anar directe al tomo de la W, perquè buscava who was, és a dir, qui era, o sigui, anava a buscar, com si fos a Google, qui era el president, o sigui, se'n van a la W. Llavors, clar, això ja diu molt.
1: És interessant, això.
0: És brutal.
1: Molt interessant.
0: És brutal, perquè, clar, el noi va formular-se la pregunta, dir, val, jo he de dir qui va ser el president, clar, per a la W. Who was, o sigui, qui era, tal. Doncs això és així. Per tant, hem d'entendre que cada moment té unes necessitats
1: i
0: uns elements diferents. I aquí és on tu, per exemple, Edgar, ens fas molta, ens indicava, ens fas molta referència de que aquí és on un dels problemes vindria pel factor polític a l'hora de que no està prou adaptat també a aquestes realitats econòmiques, no? Ha de fer-vos més cas als professionals de l'economia.
1: els professionals i el sentit comú.
0: Això sí. Ja és més difícil, eh? Això és difícil, això ja és més difícil,
1: és molt difícil, és molt difícil tindre el sentit comú. S'han de fer unes polítiques, però les polítiques a vegades no interessen, sigui el govern que sigui, sigui del color que sigui, eh? O sigui, moltes vegades les polítiques monetàries, les polítiques fiscals, les reformes estructurals, la transparència, la informació, l'educació econòmica, els alumnats, la coordinació institucional, hi ha altres factors aliens que el que es fa és pensar en el cortoplacisme, no? En el curt plaç. Hi ha polítiques que tenen que ser capitals i s'han d'estructurar en els pròxims 30 anys.
0: Clar. I aquí, bueno, aquí...
1: pots desaltar un model econòmic, per exemple, i perdona, amb sí, el turisme. Sí. Només amb el turisme.
0: Clar, clar.
1: No porta un valor afegit com a model econòmic. Tu has de ser pioner amb tecnologia, amb energies renovables, amb activitats que generin valor al país.
0: Està clar, això és com, per exemple, pregunto, i no entro en temes socials, sinó en temes merament econòmics, que és el que sí és mesurable. Sí. Quan es parla de que es necessita tant jocs de treball, tanta immigració per poder cobrir jocs de treball, el problema és si aquests jocs de treball que necessitem cobrir són de molt baixa capacitat.
1: Clar.
0: Perquè clar, això, a l'hora de generar recursos realment amb impostos, és molt baix, no?
1: Sí, correcte. O sigui, la immigració és necessària.
0: Sempre.
1: Un país és el que és gràcies a la seva immigració. I podem anar a veure doncs, Nova York o altres... infinitat de països.
0: Sí, sí, sí.
1: No? I això és innegable. Però sí que és veritat que la immigració que, per exemple, que podem tindre en alguns països és una immigració... el que deies tu, amb una qualificació, doncs, en tots els respectes, a manobra, no és, no,
0: sí, sí.
1: No és un hub o el que sigui. No?
0: No, i en tot cas...
1: Per tant, això aporta un valor basat en el producte que el teu país està invertint.
0: Exactament.
1: Si aquí féssim una societat que s'hagués invertit en els 30 anys anteriors en energies renovables, en tecnologia puntera, doncs tindríem una altra classe de necessitats.
0: Exactament.
1: En tant en quant.
0: Sí, sí. I aquí el problema és que fins i tot per dir, bueno, doncs va, formar requereix una quantitat de diners que no sé si estan realment disposats a gastar. Ja poden haver els fons Next Generation i el que tu vulguis, però has de formar molta gent.
1: Són anècdotes.
0: Clar.
1: Els fons Next Generation estan molt ben plantejats, però tenen data de caducitat. L'important és la sostenibilitat en el temps.
0: Exactament.
1: En tot, en la vida, en l'economia i amb la societat.
0: I aquí és on...
1: la sostenibilitat a llarg plaç
0: el factor polític mira massa a curt plaç, és a dir, els 4 anys de poder-se renovar, sí. Els únics renovables que busquen són els de cada 4 anys, una cosa que seria, a més, Espanya, Catalunya i Espanya sobretot, per diguem-ne, per tot el que és la situació, diguem-ne, estratègico-geogràfica que té pel sol, etc.
1: Està en una posició immillorable.
0: Exacte, exacte. Per què no s'està fent?
1: Bueno, en Pedro Sánchez va intentar fer, o està intentant fer, o no li estan acabant de deixar de fer, una política molt, en el seu moment, molt valenta, que va ser canviar el model productiu d'aquest país.
0: Mhm.
1: Passar dels toros, que estan
0: sí,
1: el folclore, el turisme més dels últims 40 anys, a un model que Espanya fos una societat que connectés Europa amb energia. Canviar un hub.
0: Sí, sí, sí.
1: Un hub
0: ser una gran fàbrica energètica, diguem.
1: Això mateix, això és una molt bona política. El que passa que és complicat canviar molts anys de cultura,
0: sí, una inèrcia molt difícil.
1: D'inèrcia, és molt complexa, però s'ha de plantejar i aquí lo important és que tothom remi cap allà.
0: I aquí és on, igual que mira, amb tot això que ens expliques des d'un punt de vista econòmic, i aquí el programa ho comentem molts cops, que hi ha altres elements, com podria ser l'educació, com podria ser els valors, per exemple, que haurien de ser tan transversals, sí, tan innegociables,
1: que... L'ètica, la moral...
0: Exacte.
1: Tots aquests
0: factors...
1: El respecte...
0: La ciutadania, no?
1: La ciutadania,
0: la nostra gent gran. Tot això hauria de ser tan transversal que no hauria d'estar permès Els partits polítics enfrontar-se en això, que s'enfrontin per altres coses, pues més d'esquerres, més de dretes,
1: és totalment, però hi ha unes línies vermelles que no es podrien passar.
0: Aquí està.
1: I més amb una societat que estem vivint, que té un augment d'ansietat social, d'anar sobrepassada, que no anem bé. No anem bé.
0: No anem bé. Està clar. Per tant, aquí...
1: De fet, perdona'm, els nous indicadors del Producte Interior Brut ara volen valorar-se el tema emocional. Fins ara era el que et deia, no? Exportacions, importacions, què gasto, què consumo i què saco, no? O sigui, ara hi ha altres factors com la vivenda, com el benestar social, clar, com el tema emocional, que és la veritat de com funciona, com està anant una societat.
0: Ostres, pues això em sembla superinteressant. I si de cop fessin allò d'actualitzamos marcadores, com fan a la Marató de TV3, saps què vull dir? Cada cop i volta actualitzen, algú es posaria les mans al cap, i de cop i volta diríem, ai,
1: què està passant aquí?
0: No anàvem tan bé? Bueno, pues això seria important, sí. I per això hem d'escoltar la gent que en sap i que ens pot guiar. Jo dic, carai, què és... Allò que deien What a Wonderful World seria si realment escoltéssim a la gent que en sap de cada matèria, eh? I sí, això és el que intentem sempre aquí.
1: I sobretot a la gent que ha viscut 4 o 5 crisis que ja ha passat per això, els nostres avis.
0: Sí, totalment. O sigui, aquí els precedents ens expliquen molt bé tot el que passa.
1: Sí, sí. Perquè jo puc vindre aquí, vomitar-vos teories,
0: dades macroeconòmiques, etc.
1: Queda molt bé, però després ho hem de baixar a baix i s'ha d'entendre bé.
0: No, per això.
1: I el tema és que s'han de fer... Hi ha molta feina per fer. Que l'economia, la macroeconomia vagi molt bé és una gran notícia. El ministre d'Economia ho està fent molt bé, és una veritat incontestable. Per això s'ha de replicar a la micro, a nosaltres.
0: Perfecte. O sigui, ens queda molt bé aquest llaç final a l'entrevista de l'Edgar Noia, que és precisament que hi hagi aquesta traslació dels bons moments macroeconòmics en uns millors moments microeconòmics, que és l'economia de cada persona. El que jo dic sempre, fer-se un Excel de despeses i ingressos i a partir d'aquí doncs anar sobrevivint, gestionar la misèria, que diem mica tots.
1: I que si pots, que sempre et surti verd.
0: Exacte. A poder ser, mirar-ho amb un filtre verd, així el vermell no és tan vermell. Ha estat un plaer poder escoltar l'Edgar Noia, que esperem poder que no escolta ben aviat. Fins la propera.
1: Una abraçada molt forta. Vinga.
2: Noms propis de l'esport català.
3: L'Araceli Segarra és una esportista en majúscules. Alpinista, escaladora, però també fisioterapeuta, escriptora i il·lustradora. Va néixer a Lleida i l'any 1996 es va convertir en la primera dona a assolir el cim més alt del planeta, l'Everest, on hi va realitzar el rodatge d'una pel·lícula documental en format IMAX, una experiència absolutament inoblidable, tant pel què com per la manera d'assolir el repte.
4: Home, la imatge sí que et queda, per descomptat. Però jo crec que és molt més interessant la sensació. I la sensació sempre, en qualsevol objectiu, gran o petit, ve donada per l'esforç que li has posat. És a dir, si jo pujo un turonet en la que jo no he fet esforç i he deixat que els altres facin la feina, la meva satisfacció no serà tan bona. En canvi, tot i que la muntanya no sigui molt alta, però jo he estat la que ha estat obrint traça, la que ha estat fent la feina a mitges, no? Això que en dieu 50-50 amb els companys, doncs, ostres, la satisfacció serà molt més bona. Jo no vaig pujant a l'estil que volia. Per tant, a mi alpinísticament, i ho vaig dir el dia que vaig baixar i el dia que vaig arribar a Barcelona, i ho he continuat dient, aquest cim, tècnicament, ja fa 30 anys que ho van fer, o més o menys 30 anys, no va portar res al món de l'alpinisme, perquè van fer un ascens, doncs, molt clàssic.
3: L'Araceli Segarra és un dels noms propis de l'esport català.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

En plena era de fake news i terraplanistes i negacionistes de qualsevol cosa que tingui que veure amb el sentit comú i amb la ciència, és precisament a la ciència on hem d'anar, a les investigacions.

Nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio d'estiu que ens serveix per acompanyar-vos. Doncs mentre estem fent vacances, sí, no us ho neguem, però així podeu escoltar, recuperar, fins i tot descobrir, en molts casos, entrevistes, seccions i col·laboradors que ens han acompanyat durant l'any i que ha valgut molt la pena d'escoltar. A vegades perquè hem rigut molt, a vegades perquè hem après coses molt interessants, n'hem recordat també, o ens hem deixat sorprendre per tot el que arriba, la tecnologia, els pensaments, tot el que pot ser interessant. Així que demà seguirem igual, demà seguirem repassant des de la 1 i fins a les 6 a Onda Cero Catalunya, fem Nits de Ràdio, en aquest cas d'estiu. Que tingueu un dia fantàstic, que vagi tot molt bé, adeu-siau.

0: abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272.
1: Verisur.
2: Viatgem al sud-est de Mèxic, a la península de Yucatán, per descobrir Campeche, una ciutat colonial oberta al Golf de Mèxic i protegida per muralles. El seu nom complet és San Francisco de Campeche i el centre històric forma part del Patrimoni Mundial de la UNESCO. Aquí el primer que crida l'atenció és el color. Cases baixes pintades de groc, blau, rosa o verd, finestres amb reixes de ferro, carrers rectes i tranquils i, de tant en tant, una porta monumental que recorda que aquesta va ser una ciutat fortificada contra els atacs pirates. Campeche encara conserva trams de muralla, baluards i dues portes històriques, la Puerta de Tierra i la Puerta de Mar. Es pot caminar pel centre, entrar al baluarte de San Francisco, passar per la plaça de la Independència i arribar fins a la catedral, amb les seves dues torres blanques dominant el perfil de la ciutat. A la tarda, el passeig natural és el Malecón, una avinguda ampla davant del mar on la gent surt a caminar quan baixa la calor. El Golf de Mèxic no té aquí la imatge de platja turquesa del Carib, però sí postes de sol molt netes, barques, aire salat i un ritme molt més local. A taula, Campeche té una cuina marinera i yucateca. El plat més conegut és el pan de cazón, capes de truita, fèsols i peix, cobertes amb salsa de tomàquet. També hi ha camarons de coco, pop, peix en escabeig i plats amb achiote, taronja agra i xili habanero. I si es vol completar el viatge, molt a prop hi ha Etna, una zona arqueològica maia amb grans plataformes de pedra, temples escalonats i espais molt menys coneguts que altres jaciments de la península. Campeche és muralla, color, mar i història colonial. Una ciutat per caminar sense grans distàncies, menjar producte de costa i descobrir un Mèxic menys saturat que el de les grans rutes turístiques del Carib.
3: Ara tenim la secció Microscopi Masculí, on volem entrevistar en profunditat a homes destacats en l'àmbit de l'economia i l'empresa perquè ens puguin explicar la seva trajectòria professional, repassar temes d'actualitat del seu àmbit i que ens donin la seva visió sobre la igualtat de gènere. Avui tenim l'oportunitat de parlar amb Joan Ràfols, president de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona. Benvingut al lideratge, Joan, com estem?
4: Bon dia, doncs estem bé. Tornant d'un viatge una mica accidentat, però hem arribat bé, per tant bé.
3: Molt bé. Vinga, gràcies per ser aquí. Bé, comencem per la formació. Et vas formar en econòmiques. Quan vas decidir que volies dedicar-te al món de l'economia?
4: Bueno, en aquell moment no teníem, estic parlant dels anys 64, que és quan vaig acabar el preu d'aquella època. Hi havia molt poques carreres a escollir, hi havia ciències, lletres...
3: Que no era tan variat com ara, no?
4: Exacte, enginyeria industrial, arquitectura i econòmiques, que s'acabava la facultat, era molt recent. Uh-huh. Era perquè fins abans eren els intendents mercantils, la facultat d'econòmiques com a tal a Barcelona tenia 6 o 7 anys d'antiguitat. Uh-huh. Vull dir, però en aquell moment... quan llegies els diaris, vull dir que en aquells moments tots llegíem La Vanguardia, doncs era el moment del plan de desarrollo, de que l'Espanya sortia després del pla d'estabilització amb un creixement important de millora de renta, amb un cert desplegament industrial que als seus inicis, i el tema de desenvolupament sempre em va interessar. Uh-huh. I per això vaig escollir economia. Molt que bé. En aquell moment es deia ciències econòmiques
3: i empresariales.
4: No,
3: empresariales no. Encara no, perquè jo quan el vaig fer ja van afegir.
4: El que passa que ja hi havia els dos últims cursos ja podies fer la separació entre empresarials i econòmiques, macroeconomia en general. Uh-huh, jo vaig escollir macroeconomia en general.
3: Molt bé. I després vas anar girant la teva trajectòria professional cap a l'habitatge, no?
4: Sí, això va ser, vaig acabar la carrera l'any el setembre de l'any 1970 i en aquell moment a Barcelona hi havia poca feina. I me'n vaig anar a Madrid, com uns quants economistes catalans d'aquella època, que quan acabaven s'anaven a Madrid, que hi havia més suport.

0: oportunitats. Vaig estar treballant amb, amb tota una sèrie d'estudis sobre desenvolupament regional que feia la Confederació de Caixes d'Estalvis. Vaig estar molt per Andalusia. Bé, interessant, però en un moment determinat hi havia una plaça per d'ajudant, per dir-ho així, de l'economista de l'Estat al Ministeri de la Vivienda, i bueno, vaig passar la selecció, no era plaça de funcionari, sinó contractat, i vaig començar amb el tema de l'habitatge, i bàsicament es feia, en aquell moment es feia la monografia del quart pla de desenvolupament, la part d'habitatge, que no va veure mai la llum perquè no es va aprovar mai, però ja vaig entrar en la matèria. Dintre del Ministeri, en aquells moments vaig tenir l'oportunitat de, hi havia unes beques per formar personal en matèria d'habitatge i urbanisme, unes beques i vaig tenir l'oportunitat d'anar 3 mesos al Departament de Vivenda dels Estats Units per estudiar tècniques de mercat, d'anàlisi de mercat d'habitatge, i després un any i mig després va donar altra beca per estar un any a Harvard fent un curs que començaven a fer de barreja entre economia i urban planning i urbanisme. I aquí em ve la meva dedicació. Allà vaig veure, aquí pràcticament no hi havia molts pocs estudis, a excepció les del pla de desenvolupament sobre habitatge, i allà em vaig trobar molts. Clar. A la biblioteca de Harvard. I molts casos, i era el moment que als Estats Units ja començaven a fer plans de remodelació urbana a gran escala, i vaig tenir, per exemple, de conèixer de prop de la gestió de tota la remodelació del port de Boston.
1: Déu-n'hi-do.
0: Vull dir, va ser una experiència important.
1: Molt superenriquidora, no? Sí. I aquí, quins reptes, a part d'això, quins reptes vas viure i com han evolucionat les polítiques d'habitatge des d'aleshores?
0: Home, les polítiques d'habitatge, afortunadament, evolucionen. A vegades cap a bé, però la lògica i el que es diu el sentit comú és que les polítiques d'habitatge han d'evolucionar en funció de les necessitats d'habitatge. O sigui, als anys 60 i 70, que hi va haver un gran, per exemple, a Espanya, que va passar d'una tota la població rural cap a les ciutats, que va ser més de 5 milions de persones, que Barcelona creixia a 100.000 habitants, o l'àrea metropolitana a 100.000 habitants any, pues lo important és que hi hagués producció de vivendes per poder atendre les necessitats de la gent que venia de fora, no? I del creixement vegetatiu. Què ha passat? Que el temps ha anat variant. Quan pràcticament ja no hi va haver, a mitjans dels anys, a finals dels anys, a mitjans dels anys 70, un dèficit d'habitatges quantitatiu, llavors l'important era la distribució, que la gent amb baixos nivells d'ingressos poguessin accedir a l'habitatge. Però sempre dintre d'aquests dos objectius, o sigui, la política de s'ha de moure entre aquest objectiu: primer, que el parc creixi al mateix ritme que les necessitats, i segona, que hi hagi unes certes polítiques perquè hi hagi finançament, hi hagi sòl, hi hagi els costos de construccions el més reduïts possible, per tant possibles subvencions i ajuts pressupostaris perquè es pugui construir habitatge per sota de preu de mercat, perquè puguin accedir les famílies amb baix nivell d'ingressos.
1: I sembla que aquesta experiència no n'hem après, no? Vull dir que al principi es va fer molt bé, però després han anat passant els anys.
0: El que passa que, esclar, les polítiques d'habitatge volen dir com són, que han de ser continuades en el temps, i sobretot fer un embolcall d'un marc financer, fiscal, pressupostari,

0: segur i mínimament estable que asseguri que hi hagi finançament perquè la gent pugui accedir a crèdit per comprar la vivenda, a ajuts pressupostaris per a aquelles famílies. Clar, això, a partir de la crisi del petroli de 1974, sí, de 1974, l'estabilitat de les polítiques econòmiques va deixar de ser un objectiu en si mateix. I tot es va subordinar a l'ajust pressupostari que exigia una economia en crisi degut als majors costs dels productes petrolífers. Això ha afectat definitivament, i el que ha afectat fatal últimament és que entorn a l'habitatge, que és un bé de primera necessitat, és fàcil muntar polítiques demagògiques, discursos polítics que l'únic que fan és de
1: crispar
0: mesures, crispar la situació, mesures que distorsionen el mercat i que fan por als possibles inversors, perquè no hem d'oblidar que l'habitatge és un bé car. De tots els béns que utilitzem,
1: és el més car.
0: És el més car.
1: Exacte, és la inversió més important
0: per a la
1: família.
0: La nostra vida per la majoria de població. I llavors, trencar tots aquests mecanismes d'equilibri, o sigui, ara últimament està de moda dir que sembla que hi hagi una dicotomia, diu, entre l'esquerra, per dir-ho així, que des del nostre govern d'aquí fins al de Madrid i els grups de tal, diu, no, estem per la intervenció al mercat de l'habitatge perquè el mercat no funciona, i els altres que diuen liberalització o clarament liberalisme. Escolti, el que necessitem és intervenció perquè aquelles coses que el mercat no fa bé, per exemple, no hi ha finançament, l'habitatge requereix finançament a llarg termini. La tendència normal i les normes que els bancs han de cedir, han de donar crèdit, les normes porten a que no hi hagi, si hi ha crèdit a curt termini, demanda de crèdit a curt termini, els bancs atenen aquesta i no a la llarg termini. Llavors s'ha de muntar els mecanismes perquè pugui fer aquestes coses. I això és el que no fem. Han desmuntat, o sigui, la situació que tenim avui és hereva de dos, és heredat dos grans temes. Una, la crisi de les hipoteques subprime del 2008, que va fer que els bancs pràcticament deixessin de fer hipoteques per l'accés a l'habitatge, i la crisi pressupostària que va portar al subprime, que va desaparèixer tota la inversió pública de l'Estat, tant en construir vivendes directament per les famílies més vulnerables com per ajuts pressupostaris també per reduir l'accés al cost de l'habitatge.
1: I estem al 2025, quasi el 26,
0: i
1: no?
0: I seguim parlant del mateix.
1: Exacte, i acumulant aquest dèficit cada vegada més.
0: Seguim parlant del mateix i anar posant més ideologia i més demagògia a tot el tema de l'habitatge.
1: Bé, també has estat molt vinculat al Col·legi d'Economistes de Catalunya, on ja has tingut diversos càrrecs de responsabilitat, i actualment ets el president de la Comissió d'Economia Territorial i Urbana. Com valores el paper que juga la professió d'economista en el debat sobre habitatge?
0: La professió d'economia, primer, està molt integrada amb el teixit productiu. Els economistes estem molt integrats, tant els que ens dediquen més a temes macro com els que es dediquen a temes més d'economia d'empresa, des de comptabilitat, direcció empresarial, estratègies, etc. Per tant, coneixen bé la realitat. I llavors el col·legi és un punt de trobada on conflueixen moltes d'aquestes experiències, i el que s'ha de fer és revertir-les, aquestes experiències siguin conegudes i que permetin donar un pas més en unes polítiques i en unes pràctiques professionals cada vegada contribueixin més a la millora de l'economia del país i, per tant, a la riquesa del país i a la millora de la distribució de renda.
1: Molt bé. També ets president actualment de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona. Què representa per tu aquesta responsabilitat i quins han estat els principals fronts oberts a la Cambra?
0: Bé, la Cambra és una institució

0: des de principi del segle passat ha existit a Barcelona, i òbviament perquè els temes de vi era bàsicament associacions de propietaris preocupats perquè els temes d'habitatge pues, sempre han sigut molt similars. Jo us puc parlar i que en aquests moments, a l'any 2025, fa 100 anys que la Càmera té, va estrenar a l'edifici de Via Laietana, conseqüència de l'apertura de tota la gran operació urbanística, que ja ningú se'n recorda, però va ser molt important i és exemplar, que és l'apertura de la Via Laietana, que aquesta sí que es va fer, a diferència que no es va fer la de García Morato i de l'art. I, esclar, són 100 anys en què, per exemple, arrel del... de que ara fa 100 anys han trobat un llibre allà a la Càmera que, coincidint amb la inauguració oficial del, de l'edifici, hi va haver un congrés internacional d'habitatge, que van venir gent de, bueno, de mitja Europa i totes les càmeres de la propietat que hi havia a Espanya. Bueno, curiosament, si veies l'ordre dels temes de tractar, una problemàtica de l'accés a l'habitatge.
1: Fa 100 anys ja parlàvem
0: de la defensa del dret de la propietat i per què no funcionen els controls de lloguer.
1: Que bo. Per què no funcionen els controls de lloguer? O sigui, que això... no ho haurien de prendre, no? Els que posen controls...
0: També hi havia, és cert que hi havia molta ideologia, també, però, escolti, realment el que és cert és que els problemes d'habitatge són recurrents en diferents formes, en cada moment, d'acord amb la situació econòmica i l'estructura econòmica del país, però també és... conseqüència de les institucions que tenim. Si mires com es financen els habitatges a Europa, o la promoció i construcció i accés a la propietat, cada país té un model diferent, conseqüència del seu model d'institucions financeres. Però al final tot és el mateix, aconseguir que hi hagi finançament a llarg termini i en bones condicions per l'accés a la propietat, o a la promoció de vivenda en lloguer, que també és invertir en un actiu i, en tot cas, amortitzar-lo al llarg de molts anys. Home, jo en aquests moments, el que és cert és que la defensa de la propietat que a vegades està quasi es desacredita.
1: Totalment, i demonitzada, no, inclús?
0: Demonitzada, i se'ls diu... especuladors, bueno, la propietat és un dret fonamental reconegut per la Carta Europea de Drets Humans, i realment les societats més avançades i amb més llibertat són aquelles que tenen un estricte codi de respecte de la propietat. I què passa? Que en les situacions de... falta d'habitatge o de crispació política, per lo que sigui, sempre en aquests moments s'acaba girant amb mesures que perjudiquen la propietat dels actuals propietaris, però també a l'accés a la propietat de la, del resta de població que ara li toca accedir a l'habitatge. És clar, falta seguretat jurídica, vull dir, aquí ho hem vist, esclar, aquí és molt fàcil dir no hi ha habitatge o els lloguers pugen, doncs controlem els lloguers d'habitatge. Però això, tot això té unes conseqüències. I no hem d'oblidar que la majoria de la gent, per exemple, a Espanya, és propietària de la vivenda que viu. I... el 78% de la població,
1: clar.
0: I això, per exemple, home, amb un tema que segurament parlarem després, l'habitatge s'ha convertit en un dels principals problemes socials del país. Sí, però hem de tenir que les enquestes i els estudis d'opinió diuen és el primer problema. Bueno, tot és, si mireu aquesta, inclús aquesta enquesta, es mira amb més detall, les preguntes que venen després matises el resultat, perquè resulta

0: que, clar, després la majoria de gent diu, bueno, és un problema que hi ha pels que han d'accedir a l'habitatge. El 78% de la gent ja
1: el tenen resolt.
0: Ja el tenen resolt. I en tot cas el seu problema és el manteniment amb la, de la propietat, i que òbviament les vivendes s'han de rehabilitar o han d'adaptar les seves condicions d'habitabilitat a les exigències de cada moment, i òbviament amb el desenvolupament tecnològic.
1: Totalment. Relacionat amb tot això, també has publicat diversos estudis sobre el mercat immobiliari d'economia. Quin és el paper de la recerca i l'anàlisi rigorosa en un sector, això, no?, molt marcat pel curt termini i la pressió política?
0: Bueno, precisament això és de les coses que, bueno, ens toca fer els economistes, no? Vull dir, nosaltres, clar, en aquests moments tothom parla de grans problemes d'habitatge, però no hi ha cap estudi massa seriós, prou seriós, per quantificar aquestes necessitats. Inclús la revisió del PDU metropolità, pues els estudis econòmics i sobretot d'evolució del parc d'habitatge en relació a l'increment de població, el creixement del número de famílies, això no és molt dèbil. Uh-huh. I per exemple, ara que es torna a parlar d'això del control de lloguers, pues esclar, a vegades es fan servir uns indicadors que desvirtuen la realitat. El que és cert és, si ja mateix ahir, no sé quin diari, publicava unes declaracions de l'alcalde Collboni, escolti, una falta de rigor, diguem-ho, estadístic, i per tant porta a conclusions totalment errònies de...
1: Inclús també aquest pla dels 50.000, no?, del president Illa, també ja sembla que queda curt, no?
0: Bueno, és que, és clar, és que...
1: Són grans titulars, però que després...
0: Que són grans titulars, primera, que al cap d'un any d'haver-se anunciat encara no hi ha res ni se sap on te diran aquests projectes, perquè la realitat és molt... I falta sòl urbanitzat a aquest país, o sigui, qualificat per fer vivenda de producció social n'hi ha molt, però gestionat, no. I ningú es planteja per què no s'ha gestionat.
1: Clar.
0: Pues perquè els números no surten.
1: Clar,
0: clar. El que els economistes sabem, que els estudis econòmics, cada pla urbanístic porta un estudi econòmic, però esclar, a vegades estan fets en supòsits tan allunyats de la realitat que a l'hora de la veritat, pues dius, escolti, no. Per exemple, les coses generals que passen és que, per exemple, els estudis econòmics incorporen unes càrregues que, suposant que es vendrà l'habitatge amb un preu determinat, que a l'hora de la veritat el mercat no et serveix.
1: Clar.
0: Per tant, o que les càrregues, per exemple, si s'ha de fer un tros d'accés de vial per accedir allà, resulta que si està estimat el seu cost en 100, val 400. Llavors, al final, l'estudi econòmic real desquadra i fa que, si això ho té de tirar endavant la iniciativa privada, no es tira endavant. I la iniciativa pública aquests anys ha viscut sempre carregant a la iniciativa privada el cost de crear sòl urbanitzat. Per tant, què ha passat? Pues que al no sortir els números no tenim sòl urbanitzat.
1: Perquè a més un pla, no?, d'aquests urbanístics, la durada i quan es fan els càlculs, no? Després, fins que no s'implementen, han passat 10 anys o no sé quants, no?
0: Pot ser, no? Els terminis d'aprovació són molt llargs, moltes discussions, pot haver canvis legislatius. Clar, per exemple, un dels temes que hi ha, per exemple, és que abans el sòl, si és un desenvolupament de sòl, exigeix molt finançament a llarg termini, perquè és molt voluminós els recursos que necessites. I, per altre cantó, el banc necessita el finançament aliè, i en aquests moments, des de la crisi immobiliària, el Banc d'Espanya prohibeix pràcticament pel sistema de provisions que es financi l'urbanització de sòl. Per tant, el mercat està col·lapsat. Es fa de la iniciativa pública, que tampoc ho fan, per tant no tenim sòl urbanitzat.
1: Dèiem abans sobre el tema de que tenim habitatge social, un parc d'habitatge social, no?, molt reduït.

0: reduït comparat amb altres països europeus. Què s'hauria de fer per revertir aquesta situació?
1: Bueno, això de l'habitatge, en general, és una inversió important, tant sigui públic com privat. Per tant, si és públic, requereix molts fons públics dels pressupostos de l'Estat. I Espanya, per exemple, requereix dues coses a la política d'habitatge. Una, fondos per a inversió, i després una política social, fondos per una política social lligada a l'habitatge. Perquè en un context de mercat, construir una vivenda pública o de promoció pública com una de promoció privada val quasi el mateix. Pot ser millor qualitat, però té un mínim que ara està igual. Per tant, el cost bàsic s'ha de cobrir i això exigeix molta inversió pública. I l'altra cosa que diferència, això sí que és un gran diferencial respecte a les polítiques de vivenda dels grans països que ens emmirallem, que és Anglaterra, França, etc., que aquí falta molts diners per a la política social lligada a l'habitatge. És a dir, si un senyor no pot pagar per lo que sigui el lloguer en un moment determinat, pues, se li
0: subvenciona una part,
1: vull dir que és la locació en Logemang a França, un nom que no sé pronunciar a Alemanya, i la Housing Allowance a Anglaterra, que puja milers de milions d'euros. Pues, si en general aquests països destinen 2.400 euros per habitant a la política social d'habitatge, a Espanya encara no arribem als 300.
0: Ostres!
1: I això són dades del propi Ministeri de Vivenda. Si vostès entren una publicació sobre vivenda social que van publicar l'any passat. O sigui, aquesta és la gran diferencial.
0: Bé, i no podem deixar de parlar amb aquest programa sobre la igualtat de gènere i ens agradaria una mica saber la teva opinió sobre la posició de la dona dins dels sectors d'activitat de l'economia i en l'àmbit immobiliari.
1: Bueno, en general, jo puc dir que en l'acte immobiliari i en la construcció hi ha molta presència femenina. Vull dir, no tant a construcció a peu d'obra, perquè encara no, cada vegada la construcció és més un ensamblatge de peces que es fa, però encara aquest país això encara falta i per tant necessita molta força estar a peu d'obra d'alguna manera. Però per exemple, arquitectes, aparelladors, control d'obra, això, hi ha una gran presència femenina i amb tot el tema de gestió immobiliària, de contractació, etc. I jo diria, per exemple, a la Càmera, que té 65 empleats, a la Càmera de la Propietat de Barcelona, i majoritàriament, inclús els llocs de decisió més importants de caps d'àrea estan cobertes per personal, per senyores.
0: Molt bé. O sigui, que veus que està millorant i
1: no,
0: està
1: com... modernitzat, francament. Ja no és... Quan, clar, jo porto molts anys al sector, i abans era ús exclusiu
0: masculí, no?
1: Masculí, ara és... Jo diria que en aquests moments, en molts casos, tant, el que no és peu d'obra, peu de construcció, és majoritàriament, jo diria que femení.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos, per ser aquí, posar una mica de llum, no, al món de l'habitatge.
1: Seny,
0: això, les dues coses, seny i llum, i veiem a veure si aquestes polítiques doncs, es dirigeixen cap a revertir, no, aquest dèficit d'habitatge social i assequible, que és el que tenim tanta mancança i una mica la base, no, de tots els problemes que hi ha actualment amb la regulació del lloguer i tot això. Fins la propera.
1: Moltes
0: gràcies. Joan Ràfols, president de la Càmera de Propietat Urbana a Barcelona.
2: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous a Missió Web de 7 a 8 del vespre i els dissabtes de 6 a 7 del matí.
3: Soy Mar Market y para proteger mi casa confío en Verisur.
4: Porque cuando confías en Verisur estás confiando en un referente mundial en alarmas, con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones.
3: Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Llama a Verisur.

0: Medisur al 900-272-272.
1: Medisur.
2: Noms propis de l'esport català.
3: L'aparició de l'Ona Bonet en el món de l'atletisme ha estat fulgurant. Aquesta saltadora d'alçada, quan tot just ha assolit la majoria d'edat, s'ha proclamat campiona de Catalunya indoor i campiona d'Espanya en categoria absoluta, també indoor, i tot en un espai de només dues setmanes. Però la saltadora del Club Atlètic Manresa, al marge de l'atletisme, té una alternativa, té un pla B, o fins i tot té un pla C, D i E.
4: Depèn de la persona, perquè cadascú té el seu potencial en cada cosa. O sigui, hi ha gent que fa molt bon franqueig, o sigui, passar per sobre del llistó, de la barra, i hi ha gent que té molta batuda o té molta freqüència i corre molt, que també és com una de les claus per entrar bé i saltar bé. Jo crec que, en el meu cas, és la batuda, perquè tinc com molt peu, diguéssim, molta força a la batuda i molta reactivitat. Llavors, jo crec que hem de potenciar molt això que tinc de la batuda i entrar ràpida per llavors poder fer un bon salt. Però crec que és molt mental i com que és tan tècnica, és molt mental. A mi m'agradaria, a la llarga, ser bombera, amb vida família, també. I abans vull començar psicologia, crec. I perquè és que m'agraden moltes coses, m'agrada també l'art, la pintura, que això ho faig com cosa a part. També m'agradaria ser entrenadora i agafar el relleu del meu entrenador al CAR i fer del grup d'alçada.
3: L'Ona Bonet és un dels noms propis de l'esport català.
5: La Fundació Pimec ha presentat la primera guia sobre el burnout adreçada a empresaris i empresàries amb la col·laboració de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, MGC Mútua i la Fundació Salut i Persona. L'objectiu d'aquesta guia és ajudar les persones que lideren empreses a detectar els senyals d'esgotament emocional i a trobar estratègies per prevenir-ho. Sovint parlem de salut mental en els equips de treball, però menys del que passa entre els que hi tenen la responsabilitat de prendre decisions i sostenir els projectes, els empresaris. Per tractar aquest tema, avui al Lideratges parlem amb Josep González, que és el president de la Fundació Pimec. Benvingut, senyor González.
6: Bon dia, benvinguts. Ben trobats.
5: I Joan Pinyol, director general de la Fundació Salut i Persona. Benvingut, Joan.
6: Molt bé, bon dia.
5: Bé, com dèiem, què entenem actualment per burnout? No sé si vols començar tu, Joan.
6: Bé, doncs és un síndrome que ho farem d'una manera molt senzilla, no? Que és el que diem estar cremat, el que es diu vulgarment estar cremat, i és un desgast emocional, és sempre a la feina, i que afecta a nivell mental, físic i sobretot, com diem, emocional, vale? És un desgast. A més, una altra cosa també molt important és que és un procés, no és un estat allò que diguis tinc burnout, no, tot això s'agafa, a més, és un procés, i és una mica com l'exemple aquell de la rana que es diu de mil herides, és una expressió
5: sí.
6: Que la fiques bullint poc a poc, i al final pues, ja no hi ha marxa atrás, no? Pues això, és un desgast i està cremat, i sobretot a la feina.
5: Clar. La Fundació Pimec, dèiem, senyor González, no, que ha presentat la primera guia del món per detectar i prevenir el burnout entre empresaris i empresàries. Quina necessitat o realitat del món empresarial ha fet evident posar en marxa aquesta una eina com aquesta?
7: Bueno, nosaltres que tenim contacte amb els empresaris i tenim una divisió a la Fundació d'ajuda a empresaris amb problemes, doncs hem detectat un creixement de les alteracions de treballar de les persones, no? I sobretot dels empresaris. I dintre dels empresaris, voldria matisar que afecta més a petits empresaris que no a grans empresaris. Hem notat una alteració que veient com va el món, doncs ens estranya, no?
5: Clar.
7: És a dir, parlem de 4 o 5 coses que podem dir fan que les empreses, tot i anant bé, com passa ara, vull dir, jo crec que les empreses en general funcionen i tenen una situació econòmica correcta, però els aranzels que ens porten de cap durant uns mesos, les guerres que tenim amb Ucraïna i a tot el món, en fi, tot això són situacions que alteren la forma donen una inseguretat a l'empresari i li poden provocar aquesta tendència a anar amb aquest síndrome del burnout, no? i per tant això va motivar que des de la Fundació, conjuntament amb Salut i Persona, amb la Mútua MGC

0: i amb l'Hospital del Mar, doncs, acordéssim intentar fer un test de cribatge que permetés evaluar quina és la situació, que permetés autoevaluar-se, eh? Cada empresari, per saber en quina situació està i pues, si detecta que té part o molt d'aquest síndrome, doncs que pugui posar en marxa unes mesures correctores.
1: Clar, perquè és el que dèiem abans, no? Que el burnout sovint s'associa molt als treballadors, però cada vegada més es parla de quin impacte té amb els empresaris aquest, no? Aquest síndrome, no? De l'esgotament de l'empresariat, de quan una vegada ja ha fet la pujada, la baixada, i tu sí, quan veu tornar a veure baixada, no? De que al final dius, bueno, tot això, quin sentit té, no? Quins són, des de la vostra experiència, d'aquests símptomes d'esgotament empresarial?
2: Val, tu ho has dit molt bé, perquè és veritat que l'autònomo i el petit empresari, o inclús els directius, la soledat del directiu o de l'empresari és molt dura.
1: La presa de decisions,
2: situacions dolentes. Lluitar sol enfront de moltes situacions, i això fa que hi hagi una
1: aquest
2: sèrie...
1: estigma, no? També, aquest estigma a vegades de que, del dolent, no? Que sempre és el...
2: Sí, i perquè a vegades també ens pensem, no? Des del petit empresari, des de la teva direcció, que som supermans, i això doncs, un té que ser conscient de que no té que compartir moltes coses, no? Llavors, nosaltres hem fet, i dins de la guia, per parlar avui de la guia, perquè hi ha moltes situacions que són senyals d'alarma que diuen que una persona està entrant en un procés de burnout, no? Nosaltres, precisament, per fer menció a la guia, que ho fem d'una manera molt esquemàtica, molt senzilla, molt pràctica, doncs hi ha un esgotament constant. L'ansietat està a l'ordre del dia. Vull dir, la gent que està en un procés de burnout està molt cremat, té punts inclús de cinisme, hi ha tristesa, sobretot molta dificultat de concentrar-se, el qual afecta a no només el rendiment a la feina, sinó també els resultats d'aquella organització, i llavors doncs, bueno, hem ficat des de desmotivació, hi ha insomnis, tensions musculars, vull dir, se produeixen úlceres, irritabilitat, vull dir, són tota una sèrie de factors que l'acúmul de tots estàs veient que no estem anant pel camí adequat.
1: Dèiem això, que la guia incorpora aquest test, no? Elaborat per l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar. Què aporta aquesta col·laboració i com pot ajudar a donar rigor i utilitat pràctica a l'eina?
0: Bueno, hi ha la unitat d'especialistes que hi ha a l'Hospital del Mar que són experts en problemàtiques paregudes a la que porta el burnout, i han sigut de gran ajuda per preparar aquest test de cribatge, que, val a dir, s'ha de fer molt bé, perquè si no es fa bé, doncs podria donar, qualsevol que faci la prova, podria donar-li unes sensacions de més alarma o de menys de la que toca. I, per tant, doncs, aquí ha sigut molt important tindre la col·laboració de l'equip del doctor Benedict Amant, de l'Hospital del Mar, de l'equip de la Fundació Salut i Persona i de l'equip de la Fundació MGC, no? I, bueno, des de la Fundació el que hem fet és coordinar i recolzar la confecció d'aquesta guia, que és una guia d'autoavaluació, que es pot saber immediatament el resultat i que també donem unes prescripcions de què s'ha de començar a fer si detecta que té símptomes i recomanacions completes que esperem que ajudin aquest empresari. Volia fer una matisació de del que hem parlat abans, que sobretot dius, bueno, per què ho fem pels empresaris? Per què no ho fem pels treballadors? Doncs, bueno, no ho fem perquè entenem que la problemàtica o els riscos que es cor, si era empresari, de contraure el burnout, són de possibles conseqüències derivades molt greus que no són en el cas dels treballadors, sense menyspreuar el problema que pugui tindre qualsevol treballador. Per a un empresari que pateix tots els símptomes que abans ha comentat el senyor Pinyol, doncs pot prendre decisions equivocades que afectin a la plantilla, que afectin els resultats de l'empresa i fins i tot que afectin les seves relacions familiars. I per tant, doncs entenem, i per això hem sigut sensibles, clar, de cara als empresaris, de cara als treballadors, hi ha guies, hi ha d'altres mitjans i evidentment són tan necessaris i respectables com els que
2: no sí, fem aquesta guia. I la viabilitat del negoci és fonamental.
1: Exacte, perquè al final també repercuteix en molta més gent. No? O sigui, el fet de que una mala presa de decisió d'un empresari no? que estigui

0: cremat, doncs, no només l'efecte amb ell i la seva família, sinó per tota la conseqüència de tota l'empresa, fins al punt de poder arribar a decidir doncs, tancar sí, o vendre en un moment...
1: Males decisions.
0: Que no... Exacte.
1: Sí, que volia fer una menció, perdona. Primera, que hi ha el burnout, hi ha inclús hi ha una classificació que es diu la Classificació Internacional d'Enfermetats, que es diu CIE, no? El CIE 11, i ja ho contempla, el qual ja és un punt molt important,
0: sí,
1: no?
0: Sí, tant.
1: Com tot, no? Amb la vida doncs, vas evolucionant i avui surten una sèrie de dolències, enfermetats que fa molts d'anys no estaven contemplades. No? I és veritat que dins del burnout, que és una cosa molt interessant de la guia i que ho ha dit molt bé el senyor González, hi ha uns tests, que és, hi ha un molt concret que es diu MARLAS a nivell internacional, que et detecta una mica aquest semàforo, no? Que diem, no? Pues això, un semàforo de situació de burnout, de com me sento. No? Però aquí la guia ha sigut un test de cribatge molt pràctic i s'ha fet aquí a casa, vull dir, s'ha fet aquí a l'Hospital del Mar, que és el que fa el doctor Amant amb el doctor Campos, que es diu test de cribatge Amant-Campos, que surt a la guia i que és molt ràpid i molt senzill. I això és una miqueta el que volíem, no? No tindré que fer un test on realment tingués que tirar-te molta estona, mm-hmm. Pues al final per saber en quina situació et pots trobar-te, no? I esta és molt ràpida i molt fàcil. Mm-hmm.
2: Sí, també complementant molt bé l'explicació del senyor Pinyol, aquest test té una importància complementària, que és que volem sensibilitzar l'empresari de que s'autodiagnostiqui de tant en quant. És a dir, l'empresari està molt agobiat el dia a dia, els problemes de ventes, els aranzels, en fi, hi ha moltes problemàtiques que fan que amb la seva ocupació pensi o ni si li ocorreixi pensar que pot tindre aquest síndrome, no? Aleshores, el posar en marxa aquesta guia doncs, ens ha de servir perquè els empresaris prestin atenció amb aquest tema. Que fan la prova, que és molt ràpida de fer i molt ràpid d'obtenir el diagnòstic, i surt bé, perfecte, doncs a continuar venent i a continuar guanyant diners, no? Si es pot. Però, diguem, el sentit de fer aquesta guia, aquest test de cribatge, obeeix també amb aquest aspecte de sensibilitzar l'empresari de que té que mirar aquestes qüestions, també.
0: Sí, perquè, a més, mentre l'escolto, també penso que sovint, i ara potser tindré una mica de viatge, però els homes, i evidentment poden haver empresaris i empresàries, però tenen bastanta aversió, per dir-ho d'alguna manera, no? Al tema d'analitzar-se, no? Jo suposo això, Joan, no?
1: Sí, sí.
0: De dir si necessito ajuda o no ajuda, perquè això del superwoman, no? Ai, superman, perdó. Vull dir, les dones sí que estem més avesades a demanar més ajuda o anar al psicòleg, però sovint el perfil, no? d'empresari, si pensem en masculí, per tots els referents que ens venen al cap, no? És de jo he de poder amb tot, no?
2: Sí.
0: Vull dir que això suposo que també és una aposta per començar a entrar en aquest, no? A obrir la porta, a dir, escolta, no cal ser Superman, no?
1: Ja està canviant, eh?
0: Exacte,
1: la veritat que està,
0: no?
1: canviant, i les noves generacions dels nous empresaris, dels nous directius, que, clar, això és un tema purament generacional, i ja este xip ja l'han canviat, però tens tota la raó, vull dir, seguir sent el col·lectiu femení el que està més obert a poder dir, bueno, vull tractar una situació que ve que jo mateixa no la puc solventar, no? Però és així.
0: I després de la pandèmia, no, suposo que s'ha hagut de detectar un augment d'aquests casos relacionats amb salut mental i desagotament. Jo aquí, per exemple, part del programa he tingut casos de gent que m'ha dit, és que clar, al final tenim tantes famílies que són responsabilitat nostra que hem de tirar endavant, no? Però les ganes, és a dir, quan ja has fet el teu patrimoni, no? Des d'un punt de vista una mica més egoista, no? Vull dir, pot pensar, jo això una altra vegada tornar a aixecar-ho i lluitar, no? I,
1: sí.
0: Entens? Com ha canviat, segons vosaltres, la percepció del burnout dins del món empresarial en aquests últims anys?
2: Bueno, segons el doctor Amant, el Benedit Amant i els altres tècnics que han participat, entenen que el post-Covid ha sigut també una de les causes que fa augmentar el risc del burnout. O sigui que no solament estem parlant d'aranzels, incidències laborals, econòmiques diàries, sinó que el post-Covid també ha sigut una de les coses que ha afectat la situació d'aquests empresaris. No?
1: I que ha sensibilitzat molt més tot. Vull dir, hi ha hagut un antes i un després dins del món de la salut mental i del benestar, des del Covid, que no fa molt més de 5 anys, vull dir, hi ha hagut un

0: canvi molt important, no? I és quan realment, com diu molt bé el senyor González, pues això, no? Vull dir, la gent ha començat a ser molt més conscient, lo qual pareix que n'hi haguen més.
1: Clar. Ja, sí. Bueno, sí, exacte.
0: Exactament.
1: Sí. Clar, que igual ja hi eren, però
0: ja,
1: clar,
0: ja hi eren, però
1: no
0: estaven
1: identificades.
0: Ara ja la gent ja és molt més conscient que això és
1: exacte,
0: així, no?
1: Exacte.
0: I, però clar, és veritat que també tots hem après la societat a donar més eines perquè poguéssim ajudar
1: clar.
0: a la gent que està passant per aquesta situació. Una d'elles és la guia, no?
1: Sí.
0: Hi ha moltes més que avui en dia hi ha per ahí.
1: Sí, perquè a més la guia no proposa bones estratègies de prevenció i autocura. Quines bones pràctiques o hàbits saludables poden marcar la diferència per evitar arribar a aquest esgotament? Perquè entenc que al final la finalitat és evitar arribar, no?
0: Sí.
1: O sigui, com en el moment en què ja ho tens detectat, està clar que s'ha de tractar per desburnautitzar-te, però no arribar a aquest extrem. Quines són les bones pràctiques més saludables per posar una mica de freno? O...
2: Bueno, no, jo penso que...
1: Joan.
2: A partir que és conscient un d'aquest burnout, ja s'ha avançat un pas.
1: Uh-huh.
2: Ja s'ha avançat. A partir d'allí, jo crec que un bon equilibri entre l'activitat professional i l'activitat familiar i l'esbarjo
1: física
2: és molt important per, uh-huh. com una de les, diguem-ne, teràpies per uh-huh. solucionar aquest problema, no? I el senyor Pinyol, segur
0: no,
2: que...
0: No, si ho ha fet perfectament, el senyor González ho ha dit molt bé, no? Primer, jo crec que ser conscient, un, de que està en una situació que necessita solventar-la, no? Llavors, ell ho ha dit, vull dir, l'equilibri entre la vida professional i personal és molt important, hàbits saludables, nosaltres sempre diem que és molt important una bona alimentació, un descans, això a vegades no és fàcil quan un està en una situació
1: no,
0: que no pot pagar les nòmines o que no està cobrant o que li poden embargar. Això és fàcil de dir-ho aquí,
1: I tant,
0: quan un està és molt complicat. Uh-huh. Però quan estem parlant d'algú que veus, ostres, que per la meva pròpia activitat m'estic cremant, és perquè és la paraula, el burnout,
1: m'estic cremant,
0: uh-huh. doncs llavors és això, dedicar-li temps, compartir, és molt important compartir les emocions, és molt important poder dir, escolta'm, no m'acabo de trobar bé i jo sol no me'n surto, vull dir, qui em pot ajudar? I aquí ja hi ha professionals, estem els psicòlegs, poden hi haure psiquiatres en moments determinats, però sobretot doncs això, no? Hi ha moltes situacions que ell ho ha comentat molt bé, no? Doncs això de compartir, dedicar-li temps a la família, i després hi ha mil tècniques de tot, no? Des de relaxació, des de respiració, vull dir, moltes tècniques que t'ajuden una mica a baixar aquesta... la situació tan complicada, no?
1: Aquesta guia, no, diguem que és digital interactiva, com pot ajudar la tecnologia a apropar aquests tipus de recursos a les petites i mitjanes empreses que sovint tenen menys accés a serveis especialitzats?
2: Bueno, la guia, el primer que hem d'intentar ajudar és a que arribi aquesta guia a tot empresari i que sigui conscient de que pot tenir aquest risc, perquè jo penso que els empresaris estan tan ocupats, tan liats, que moltes vegades ni pensen que puguen tindre un desequilibri, no?
1: Uh-huh.
2: Per tant, el primer que hem de fer és que arribi i que incidim en que la faci servir aquesta guia. Uh-huh. És a dir, perquè és un test d'avaluació ràpid. És a dir, penso que són 12 preguntes que hi ha a la guia, i amb aquestes 12 preguntes i una puntuació, ell fàcilment i en poc temps pot avaluar doncs, si té problemes. No? A partir d'allí doncs, ja comença, ja ha de començar el seu interès i la seva preocupació per solucionar aquest problema. No? I com deia el senyor Pinyol, pues, bueno, pues, un equilibri de la vida familiar i la vida de l'empresa, fer deport, distreure's,
1: uh-huh.
2: hi ha moltes coses que poden ser teràpies adequades per solucionar aquest problema del burnout, no?
1: Uh-huh. Passa que sovint, i això, Joan, suposo que tu en sabràs molt bé contestar perquè t'hauràs trobat més d'una vegada amb aquesta afirmació, no?
0: Uh-huh.
1: Algú que et digui, bueno, sí, vale molt bé la guia i m'he fet el test i efectivament, no? Estic cremat, però tinc impagaments de clients, tinc inspeccions d'Hisenda, tinc... No? Bla, bla, bla. Llavors, tot això que m'ha de dir, no, la guia, molt bé, me'n vaig a passejar, però qui paga les factures? Qui... que us...
0: Clar,
1: o sigui,
0: això...
1: perquè moltes vegades passa això. No? Què m'ha de dir a mi un psicòleg o un psiquiatre? O un... Me'n vaig a passejar, però el meu cap no para de pensar com puc fer-ho per tirar endavant pues amb aquesta
0: molt.
1: Situació que tinc. No?
0: Pues t'he de dir molt, perquè precisament és el que diem sempre. Nosaltres, com a professionals de la salut mental... no podem solucionar unes problemàtiques que ja les hi ha. Com, per exemple, molta gent diu jo tinc un jefe pues, que és un

0: X, eh? per ser políticament correctes a la ràdio.
1: O una, no?
0: O una, no?
1: Sí.
0: Val? Nosaltres no el podem canviar, en aquella persona. Sí. Però si tu això et comporta que no puguis dormir, que tens irritabilitat, sí, que

0: hi ha famílies, no tots són multinacionals, al final Espanya no deixa ser un país de pimes, amb molts empresaris tenen un, dos o tres treballadors. Clar, si tu no estàs bé, arrastres a tot això. Llavors, pareix que això ja ha canviat molt, això ja ha canviat molt. Jo fa 25 anys que em dedico al món de la salut mental i per nosaltres ha sigut un canvi un després. Vull dir, amb el tema del Covid també. Per exemple, la nostra fundació dona servei a 5 milions de persones a Espanya. 5 milions. Què vol dir? Això no era així abans. Vull dir que avui en dia les organitzacions, tothom hi creu. Llavors, doncs, no, perdona que ho volia estendre una mica, però perquè és veritat que ho defensem molt, això. És a dir, el bo és de ser una mesura intel·ligent, és dir, no em trobo bé, i necessito que algú m'ajudi. Els altres problemes que tinc, efectivament, els tinc, però els puc afrontar d'una altra manera, no? I que no m'afecti al meu entorn ni a la meva labor també professional, perquè al final és el que diem, irritabilitat, insomni, i anem a més coses ja, depressions,
1: clar.
0: Ho aniríem complicant cada vegada més.
1: I mirant cap al futur, com creieu que hauria d'evolucionar aquest debat sobre salut mental en l'àmbit empresarial? Falta encara reconeixement institucional, més formació, més espais de parlar-ne obertament?
2: Bueno, partint de la base de que tots entenem que creixen els problemes de salut mental, doncs segur que faran falta més mesures des del punt de vista mèdic, des del punt de vista psiquiàtric, des del punt de vista de les administracions, que hauran de prendre més consciència d'aquests problemes, i des de la nostra responsabilitat, que també és informar, com dèiem abans, els empresaris, perquè vigilin també aquest tema que els hi pot afectar. Jo estic segur que ara, si féssim una enquesta a nivell de petits empresaris, doncs ens trobaríem que pocs, quan els diem síndrome burnout, pocs podrien definir-lo, I penso que potser algú dirà, sí, em sento cansat o em costa cada dia anar a treballar, però no ho sabrien relacionar. Per tant, nosaltres el que hem de fer és fer una informació, com deia abans, creixent, de cara que l'empresari agafi consciència. I, com dèiem abans, no li solucionarem els problemes de pagament o de morositat o de vendes que pugui tenir, però si els afronta amb una salut mental més adequada, més equilibrada, doncs potser podrem evitar aquests riscos que ens han portat a fer aquesta guia. No?
0: No, jo sempre volia dir un dato que és molt curiós, que l'Institut Nacional de Seguretat i Salut amb el Treball, vull dir que no estic dient d'una institució pública, ja ha informat que ha augmentat les baixes per símptomes emocionals del 2018 al 2024 han augmentat en un 490%. Clar, això és una preocupació molt important dins de la societat i dins de les organitzacions. Això és així.
1: Clar, però també és veritat aquí, és que totes aquestes baixes vinculades a salut mental moltes vegades són qüestionades dintre les pròpies empreses. O sigui, que hi ha encara, no?, també molt d'estigma, de, mira, és que estava baixa i diu que està amb una depressió i me l'he trobat al cine, no? O sigui, clar, tot això també ha d'haver com molta pedagogia, no?, per entendre que es pot tenir una depressió i es pot anar al cine, no? Vull dir que, que es necessita a vegades una desconnexió o un allunyament, no?, de la situació que t'està posant en risc per poder recuperar-te i agafar vida, no? O sigui, una altra vegada energia. I les baixes també moltes vegades les associem més a treballadors que a propis empresaris, no? No sé si hi ha molt empresari que al final agafes la baixa i dius, bueno, pues, no? És que és com a l'autònom, no? O sigui, l'autònom, no la baixa, no n'hi ha, no?
2: Autònoms i petits.
1: És allò que diuen que els autònoms són de ferro, perquè ni es posen malalts, ni... Sí. No? Llavors, clar, això suposo que el risc del burnout encara és molt més elevat perquè no tens l'oportunitat, no?
0: Sí, sí. Jo crec que ho has dit perfectament i aquest era un dels motius pel qual jo crec que, com a professional, que això és una guia que donarà molta consciència i ajudarà molt. I almenys dirà, sí, no puc agafar-me una baixa. Les baixes per enfermetat o de salut mental són de 168 dies, o sigui, són llargues, No són com les musculoesquelètiques que poden ser més curtes. Però clar, dirà, no, jo no podré agafar la baixa. Doncs per això va molt bé poder dotar de recursos i de professionals que t'ajudin a afrontar les coses d'una manera millor, perquè és així.
1: Doncs ho deixem aquí. Parlem-ne, perquè ja crec que amb aquest primer pas que heu fet amb aquesta guia sobre el burnout, doncs potser arrel d'aquí podem anar tirant del fil i aconseguir que hi hagi doncs, més suport per part de les administracions i més conscienciació i que es pugui

0: d'alguna manera evitar aquestes situacions i reduir, com dèiem, també l'absentisme. Moltes gràcies a tots dos, Josep González, president de la Fundació PIMEC, gràcies. I Joan Pinyol, director general de la Fundació Salut i Persona.
1: Moltes gràcies.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous a Missió Web de 7 a 8 del vespre i els dissabtes de 6 a 7 del matí.
3: Viatgem fins al noroest de l'Argentina, la província de Salta, per descobrir una ruta de muntanyes vermelles, de pobles blancs, de carreteres infinites i de vida altura. La porta d'entrada és Salta, coneguda com La Linda, una ciutat colonial amb places porxades, esglésies de colors i balcons de fusta. El centre recorre a peu, a la plaça 9 de Julio i a la catedral, al Cabildo i les terrasses on tastar les primeres empanades saltenyes més petites i sucoses que en altres zones del país. També val la pena pujar al Cerro San Bernardo, amb el telefèric o caminant, per veure la ciutat envoltada de muntanyes. Però el gran viatge comença quan se surt de Salta per carretera. Cap al sud, la ruta 68 travessa la Quebrada de les Conchas, un paisatge de roca vermella amb formes naturals com l'amfiteatre o la Garganta del Diablo. El final d'aquesta carretera és Cafayate, una de les grans capitals del vi argentí. Aquí les vinyes creixen a més de 1.600 metres d'altitud, sota un sol fort, amb nits fresques. El vi més característic és el torrontès, blanc, aromàtic i molt lligat a aquesta zona. Des de Cafayate, les valls de Calchaquies continuen entre pobles de tova, cactus gegants i esglésies petites. Molts viatgers fan ruta cap a Cachi, passant per la Cuesta de l'Obispo o el Parc Nacional Los Cardones, on els cactus s'aixequen com a columnes al costat de la carretera. A taula, el nord argentí té gust de blat de moro, de carn i d'espècies suaus. Humita, tamales, locro, cabrit i empanades acabades de sortir del forn de fang. Salta i les valls de Calchaquies són una Argentina diferent de Buenos Aires o la Patagònia. Aquí el viatge passa pels mercats, per les penyes folklòriques, les carreteres de grava, les cases baixes i les muntanyes que canvien de color segons l'hora del dia.
0: I ja hem arribat al final del programa i m'acomiado amb una frase de Núria Montserrat, investigadora catalana de l'ICRE. El futur de la ciència depèn de la capacitat de somiar i no de posar límits al coneixement. Vull agrair tot l'equip del programa, Xavi Meca, Víctor Botini en la producció i l'equip tècnic liderat pel Robert Atà i Fran Villar amb l'Ivan Gustems i el Juan Carlos García. Us animo a seguir a Lideratges a les xarxes socials d'Onda Cero Catalunya amb el hashtag Lideratges i a deixar els missatges de temes a tractar que us interessin. Fins la setmana vinent. Us esperem a Lideratges. Cuideu-vos molt.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. La brúixola de Radio Estadio.
4: Mira, no et diria que és un partit d'Espanya, o sigui, una acció o algo que va fer Espanya, sinó de Cabo Verde, que pese a que no haya participat, el partit que van fer contra Espanya, contra Argentina, bueno, i contra els altres equips, jo crec que ho han fet molt bé, han empatat tots els partits més alts d'Argentina i Bosinha, molt bon porter, la veritat. Em va sorprendre, jo em pensava que passaria contra Argentina perquè també els hi van anul·lar un gol, però jo et diria que al moment en el que veus que una selecció tan petita pot arribar a fer grans coses, no?
5: El gol d'Egipte que li van anul·lar contra Argentina, aquell gol va ser molt bo, d'una punta a l'altra, és una llàstima que l'hagin anul·lat, però aquell gol... Boníssim.
2: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya.
6: Son las 8, en Canarias las 7.
7: En Onda Cero, los sábados y los domingos, Gelo.
8: Arturo Téllez.
9: Hola, ¿qué tal? Sábado de idas y venidas, diáspora vacacional. Algunos regresan a... Cerca de 50.000 personas han regresado a Marruecos. Interés en comprobar la actitud de los dirigentes marroquíes en esta situación y el encontronazo con Italia y el gobierno de Meloni por el tema de la petición de suspender el acuerdo Schengen con España. De los incendios, avances para estabilizar y controlar los de Fermosella en Zamora y la Val d'Uso en Castellón. Amanece en España con 16 grados en Aranda de Duero, Bermeo 21, Alcudia 26, Vélez Málaga 27. Se prevén tormentas, probablemente con granizo, en el este peninsular, sobre todo en el interior de la Comunidad Valenciana. Se prevén también lloviznas dispersas en el Cantábrico Occidental. Canarias, más nubes al norte, menos al sur. Hay aviso naranja por calor en la cuenca del Guadalquivir. Algunas máximas para el día. Vigo, 24 grados.

0: pero luego también porque creo que cocinando descubres muchas cosas al final de ti mismo, de lo que puedes hacer, de cómo relacionarte con los productos, con la propia, bueno, con tu alimentación, cómo organizarte tu tiempo, cómo, o sea, se aprende mucho de
1: saber comprar cocina. También qué importante es, ¿eh?
0: Saber comprar,
2: es verdad, sí señor.
1: Sí, es algo que...
0: y de valorar un poco, bueno, pues el valga la redundancia, ¿no? Pero de darle valor a la tarea de la cocina, ¿no? Y yo creo que me encantaría que más gente cocinara, que también es algo que ahora se debate mucho, ¿no? De ya no cocinamos en casa, los jóvenes no cocinan y tal, que luego, bueno, hay de todo, ¿no? Pero eso me gustaría mucho. Y luego también, pues obviamente me encantaría que se hablara de muchas más mujeres, de las que están cocinando ahora, pero también de todas las que han cocinado en el pasado, de las que han escrito recetarios, de... No sé, me gustaría que se les hiciera un poco justicia, sí, obviamente. Sí, sí.
2: Muchos mensajes de peso y de reivindicación, ¿verdad? Con María Arranz, hablando de gastronomía, de cocina, de periodismo. Recordamos su libro, El delantal y la maza. María Arranz, ha sido un gusto empezar la mañana contigo también aquí en la radio, Ángelo. Cuídate mucho y que tengas buen verano, de verdad.
0: Gracias, igualmente.
2: Y a Patricia Iglesias, a Pedro Reguera, les deseamos que regresen dentro de unos días, porque, hombre, que queremos seguir cocinando y aprendiendo cosas con vosotros, chicos. Venga.
1: Perfecto.
2: Venga, gracias, cuidado, buen sábado.
3: Hello. Y feliz fin de semana.
4: Soy Mar Márquez, y para proteger mi casa, confío en Verisur.
5: Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en un referente mundial en alarmas, con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones.
4: Por eso, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
5: Llama a Verisur al 900-272-272.
6: Verisur.
7: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació.
8: Hi ha dades que reflecteixen una mica com està la situació, que ara mateix crec que és bastant complicada. Segons l'enquesta sobre joventut del darrer Eurobaròmetre, el 42% dels joves assegura que les xarxes socials són la seva principal font d'informació. Només el 26% s'informa a través de webs de notícies online.
9: Realment el consum és el que dius, o sigui, s'informen principalment per xarxes socials. Llavors, el tema aquí és a qui segueixen també, no?, les xarxes, i que puguin veure que no és el mateix seguir les xarxes de mitjans de comunicació, que sabem que fan bona feina, que contrasten la informació, que hi ha uns periodistes formats darrere que treballen aquesta informació, que seguir, pues, l'influencer de torn, que segurament parla de coses que els interessen moltíssim, però que no deixa de ser una opinió. I llavors diferenciar aquestes això, opinió d'informació contrastada, doncs és una cosa en què fem molt d'èmfasi i que hauríem de fer molt d'èmfasi des de ben petits, ja, no? El que tu em deies de comentar, no? Quan les criatures venen a l'escola, això està també demostrat que els infants en què les famílies consumeixen mitjans d'informació tradicionals tenen molta més consciència d'aquesta diferència entre informació i opinió. I per això dic que és un tema molt transversal, que realment afecta molts sectors de la societat i que hauríem d'anar tots una mica a una perquè realment està esdevenint un problema de salut pública. Vull dir, els que sentim cada cop més notícies de com estan creixent, no?, en nens cada cop de franges d'edat més reduïdes, els problemes d'addiccions.
7: 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència.
10: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
11: Onda Cero.

0: la V16 en la guantera. Porque además de señalizar tu vehículo cuando estás parado, informa al resto de conductores. No salgas a la carretera sin la V16 conectada en la guantera. Obligatoria para tu seguridad. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
1: Llegan días de vacaciones y muchos cogemos el coche para ir a descansar. Por favor, no te la juegues al volante, no bebas, no uses el móvil, no corras y ponte el cinturón.
2: Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
3: A tres media.
4: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
5: Sumérgete en el Festival Vino Somontano más súper refrescante. Del 30 de julio al 2 de agosto te esperan en Barbastro, Huesca, la muestra del vino somontano, la experiencia gastronómica, espectáculos, catas temáticas y las DJ sessions. Sumérgete ya en toda su programación en dosomontano.com.
6: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
8: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco, seriosament... plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, eh? Però podria ser també el dia de l'enfermetat d'Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
7: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
9: Estats Units avui compensa.
8: Estats Units.
9: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
8: Ah, mira.
9: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
8: No és molt dels Estats Units, no?
9: No és dels Estats Units.
8: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
7: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Onda Cero.

0: Tic. Ton Cirera 2, 973 2677 00 i a solglas.es.
1: La brújula de Radio Estadio.
2: Mira, no et diria que és un partit d'Espanya, o sigui, una acció o algo que va fer Espanya, sinó de Cabo Verde, que pese a que no haya participat, el partit que van fer contra Espanya, contra Argentina, bueno, contra els altres equips, jo crec que ho han fet molt bé, han empatat tots els partits més al d'Argentina, i Bosinha, molt bon porter, la veritat. Em va sorprendre, jo em pensava que passarien contra Argentina, perquè també els van anul·lar un gol, però jo et diria que al moment en el que veus que una selecció tan petita pot arribar a fer grans coses, no?
3: El gol d'Egipte que li van anul·lar contra Argentina, aquell gol va ser molt bo. D'una punta a l'altra, és una llàstima que l'hagin anul·lat, però aquell gol, boníssim.
1: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya.
4: Onda Cero.

0: Perisher.
1: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta. A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
2: Si busqueu una cala que sembli treta d'una postal, aneu a Cala Montjoi, a Roses.
3: Situada al cor del Parc Natural del Cap de Creus, aquesta platja combina aigües cristal·lines, un entorn salvatge i una tranquil·litat difícil de trobar en ple estiu.
2: S'hi arriba fàcilment per carretera o per mar amb golondrina des de Roses. Un cop a la cala hi trobareu aparcament i fins i tot un petit bar a tocar de la sorra.
3: Als seus voltants hi passen diversos itineraris a peu que permeten descobrir petites cales amagades, miradors espectaculars i algun dels paisatges més emblemàtics del Cap de Creus.
2: Aquesta badia és coneguda mundialment per haver acollit durant anys el restaurant El Bulli de Ferran Adrià, considerat un dels més influents de la història de la gastronomia.
4: La terraza de Onda Cero, con Javier Ruiz.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio d'estiu. El programa que, mentre estem allò recuperant forces, agafant ganes i vivint experiències per poder-vos-la explicar, ja sigui en format de sèries, de videojocs, de pel·lícules, de teatre, d'història, del que sigui, doncs ens permetem aquestes setmanes escoltar el millor del que ha donat de si aquesta temporada de Nits de Ràdio. Per tant, des d'ara i fins a les 6, a Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio d'estiu. Vinga, som-hi!

0: Som al 1980 i arriba als cinemes una pel·lícula que en anglès va portar el títol de Cruising i en castellà es va traduir com A la caza. Dirigida per William Friedkin, el geni darrere de The Exorcist, aquesta pel·lícula és un thriller psicològic que et deixa més preguntes que respostes. La història segueix Steve Barnes, interpretat per Al Pacino, un policia novell de Nova York que s'infiltra en el submón gay del Greenwich Village per atrapar un assassí en sèrie que ataca homes en clubs de queer. Amb una estètica crua, una banda sonora plena de punk i rock alternatiu i un Al Pacino amb més intensitat que una discoteca a mitjanit, Cruising és una barreja de suspens, ambigüitat i un toc de provocació que no va deixar ningú indiferent.
1: How would you like to disappear?
2: Disappear?
1: Go undercover.
2: You know this man?
3: Who's here? I'm here. You're here.
1: These victims are all the same physical type.
2: What about him, Skip?
1: Late 20s, 140, 150 pounds. Dark hair, dark eyes.
2: Have you ever seen him before?
0: Produïda per Lorimar Productions amb un pressupost d'uns 11 milions de dòlars, A la caza es va inspirar en la novel·la homònima de Gerald Walker i en una sèrie de crims reals a Nova York durant els anys 70. Friedkin volia explorar la foscor de la psique humana en un entorn poc habitual per a un thriller, però el resultat va ser tan controvertit que encara avui es debat si la pel·lícula era una obra mestra o un error monumental. És aquell tipus de pel·lícula que quan l'acabes de mirar et fa que et preguntis què acabo de veure. El rodatge de

Cruising es va dur a terme principalment a Nova York, especialment al Greenwich Village i al Meatpacking District, en clubs reals com el Mineshaft i l'Anvil, que eren epicentres de la subcultura gay de l'època.

0: Si no, ya sabe. Miembro sin identificar, pendiente de investigación.
1: Un momento. Aquí hay una mano. Si sacásemos las huellas, esto sería un homicidio.
0: Muy bien. Diga la causa de la muerte.
1: No puedo diagnosticar la causa, pero es evidente que no fue suicidio ni muerte natural.
0: Doctor, según nuestras normas, no hay homicidio sin una causa de muerte. De lo contrario, debería ir a buscar el resto del cuerpo. Y de eso nada, ya estoy de trabajo hasta la coronilla.
1: Para usted es cuestión de estadística, tantos muertos y se acabó. Admite la evidencia del asesinato cuando alguien haya firmado la confesión.
2: Però rodar a la caza va ser com endinsar-se en una selva urbana sense mapa. Una de les anècdotes més conegudes és la irrupció constant de les protestes. Grups d'activistes gais preocupats perquè la pel·lícula retratés la seva comunitat de manera estereotipada van organitzar manifestacions als llocs de rodatge, amb pancartes, crits i fins i tot sirenes per sabotejar les preses. Publiquen a Hot Down que Friedkin va haver de negociar amb els manifestants i fins i tot va canviar algunes localitzacions per evitar més conflictes. En una escena, el soroll de les protestes es va colar a l'enregistrament i l'equip va decidir mantenir-lo perquè afegia tensió a l'ambient. Al Pacino també va tenir els seus moments de tensió. L'actor que venia de triomfs com El Padrí es va submergir tant en el paper que passava setmanes freqüentant clubs gais per entendre el submón que retratava. El Pacino va confessar que el rodatge el va deixar emocionalment esgotat, especialment per les escenes explícites i l'ambigüitat moral del seu personatge. En una seqüència on Barnes balla en un club, el Pacino va improvisar moviments que van fer riure l'equip, però també va generar dubtes sobre fins a quin punt el personatge estava perdent el control. És el que passa quan poses un actor del mètode en un món de cuir i de neó.
3: Nenas, ¿tenéis un rato?
4: ¿Pagas bien?
3: Ni bien ni mal. Todavía no tengo que pagar por eso.
4: ¿A quién le sacas la lengua?
3: Si os caéis de los tacones, os joderéis el culo.
4: Sí, como le pasó a tu hermana.
3: ¿A mí qué? Espera que te parto la boca. ¡Esperad!
5: Oye, déjanos en paz, ¿quieres?
3: Acercaos a ti.
5: Mira, ya me encerraste la semana pasada, hombretón.
3: Pues no has escarmentado.
5: Por favor, no quisiera volver a pinchar en hueso este mes.
3: Resulta que estás en mi territorio. ¿Sabes qué significa eso?
2: Quan A la caza es va estrenar el 15 de febrer del 1980, va ser gairebé com llançar una granada en una sala plena de gent. La crítica va quedar molt dividida. Alguns, com The New York Times, van lloar l'audàcia de Friedkin i la intensitat del Pacino, però d'altres, com Roger Ebert, la van titllar de confusa i moralment qüestionable. La comunitat gai en particular va criticar la pel·lícula per retratar el seu món com un lloc de violència i decadència i molts van acusar-la d'homofòbia. El mitjà Medium assenyala que el film va ser vist com un retrat sensacionalista que ignorava la diversitat de la cultura gay, mentre que Mirades de Cine defensa l'ambigüitat com una exploració de la identitat i la foscor humana. Pel que fa al públic, no li va anar malament. Cruising va recaptar uns 19,8 milions de dòlars, una xifra decent, però no espectacular. Les protestes abans de l'estrena van generar publicitat gratuïta, però també van alienar part de l'audiència. Amb el temps, però, la pel·lícula ha guanyat estatus de culte, especialment entre els fans del cinema de Friedkin i els que aprecien la seva estètica crua i la seva voluntat de provocar. Cruising, diuen, és una obra que desafia les convencions i no deixa ningú indiferent. No van guanyar premis importants, però la influència en el cinema de thriller psicològic és innegable.
6: ¿Qué estás haciendo?
0: Busco un paquete de cigarrillos. ¿Tienes miedo?
6: Debería tenerlo.
0: ¿Te han robado alguna vez?
6: No tengo nada de valor.
0: No me creo que no tengas miedo. ¿Quién está aquí? Yo estoy aquí. Tú estás aquí.
6: Ahora tengo miedo.
0: Claro. Échate. Anda. Échate. Date la vuelta. He dicho que te des la vuelta.
2: Cruising està ple d'històries que són tan fascinants com els carrers il·luminats i els neons. Per començar, el càsting del Pacino va ser una aposta arriscada. Friedkin el va escollir per la seva intensitat, però el Pacino va dubtar d'acceptar el paper per por que la pel·lícula fos mal interpretada.

0: portada. L'actor va insistir a afegir capes de vulnerabilitat al personatge de Barnes per evitar que fos un simple policia heroic, i el resultat és una actuació que oscil·la entre la determinació i el col·lapse nerviós. Diuen que el Pacino va acabar tan immers en el paper que va necessitar temps per desconnectar després del rodatge. Una altra curiositat és que la pel·lícula original era molt més explícita. Friedkin va rodar escenes amb contingut sexual que van ser retallades per evitar una qualificació X que hauria limitat la distribució. Algunes d'aquestes escenes, segons pel·lícules de culto, mostraven pràctiques del submón gay amb un detall que va escandalitzar els productors. Friedkin va lluitar per mantenir la seva visió, però va haver de cedir, i avui dia aquestes escenes perdudes són una mena de mite entre els fans. És el que passa quan intentes fer una pel·lícula provocadora en una època encara conservadora.
1: Barnes, ¿por qué crees que te he llamado?
2: No lo sé, se comenta que hay una misión especial y que yo soy la persona adecuada.
1: Una pregunta delicada. ¿Te la ha chupado alguna vez un hombre?
2: ¿Un hombre? No.
1: Bueno, ¿y yo... tampoco te la han metido nunca?
2: Qué cachondo es usted. Esto es una broma, ¿no?
1: No.
2: No, bueno, entonces se equivoca de hombre.
1: Echa un vistazo a ese tablero. Paul Vincent era profesor en la Universidad de Columbia. Loren Lucas era actor.
2: Ah, el asesinato del Hotel St. James. Parece que se enseñaron.
1: ¿Te gustaría desaparecer?
2: ¿Desaparecer?
1: Ser un topo.
0: I no podem oblidar les localitzacions. Els clubs on es va rodar eren autèntics, eren tan autèntics que alguns extras eren clients reals que no sabien que estaven sent filmats. Segons alguns articles, Friedkin va haver de negociar amb els propietaris dels clubs per permetre les càmeres i en alguns casos va haver de pagar-los per tancar durant el rodatge. L'ambient era tan intens que alguns membres de l'equip es van sentir incòmodes, però Friedkin va insistir que aquesta autenticitat era clau per a la pel·lícula. És el que passa quan portes Hollywood a un món que no està acostumat als focus. Cruising no és només una pel·lícula, és un llamp en una tempesta cultural. Va ser una de les primeres produccions de Hollywood a abordar obertament la subcultura gay, encara que ho fes d'una manera controvertida. La pel·lícula va obrir un debat sobre la representació de les minories al cinema, i tot i les crítiques per la seva visió estereotipada, també ha estat reivindicada per alguns com una exploració valenta de la identitat i la moralitat. L'estètica, amb queer, amb neons i una banda sonora punk, ha influït en pel·lícules i sèries que exploren subcultures urbanes, des de Taxi Driver fins a produccions modernes com The Deuce.
2: Sí, quisiera ver a Ted. Soy el vecino de ahí al lado.
3: ¿Tú eres el famoso John Forbes?
2: ¿Y tú crees, no?
3: He vuelto en el momento oportuno.
2: ¿A qué te refieres?
3: ¿Sueles visitar a Ted a la hora de la cena?
2: La verdad, no creo que eso a ti te importe.
3: Te equivocas, a mí me importa y mucho. Esta noche no tienes suerte, Ted no está.
2: ¿Dónde está?
3: Si te empeñas, está trabajando con un ordenador en una agencia de corredores de bolsa. Pagan bien, los niños buenos no trabajan de noche. Le conviene, si está trabajando no se liará con el primero que llegue. ¿Ya me entiendes?
2: No, no sé de qué hablas.
3: ¿No?
2: No.
3: Ted es demasiado sensible para liarse con varios al tiempo. Lo comprobé con el tiparraco que vivió en tu cuarto. Ese piso debe ser una tentación para gente de cierta calaña.
2: Serás cabrón. Chulo. ¡Ven aquí, mamón!
4: Cálmate o llamaré a la policía, imbécil.
0: Cruising va ser un reflex d'una època de transició, just abans de l'impacte de la crisi de la sida, que va canviar per sempre la percepció de la comunitat gay. La pel·lícula ha estat analitzada en assajos i documentals, i la seva ambigüitat ha generat interpretacions que van des de l'acusació d'homofòbia fins a la defensa com a obra de subversió. A la caza va ser el blanc equivocat dels moviments gais de l'època, però també un testimoni d'un moment històric únic. Avui dia és una peça de culte que fascina tant pels seus mèrits com pels seus defectes. És com una mena de nit en un club subterrani, intensa, desconcertant i amb un regust que, com a mínim, et fa pensar. No és una pel·lícula per a tothom, però té un poder hipnòtic, amb el Pacino navegant per un món de cuir i d'ombres, i William Friedkin empenyent els límits del que es podia mostrar a la pantalla. Ens fa recordar que el cinema pot ser incòmode, pot ser provocador i, sobretot, inoblidable. Així que la propera vegada que passi

0: Hola, sóc l'Andrea i us vinc a parlar de dones que han fet història.
1: Yo soy el rey del yasacoco, el más bono rey del swing.

0: sé com ets.
1: Amb més de 26 llibres, múltiples articles científics i més de 20 produccions per cinema i televisió, la feina feta per Jane Goodall ha contribuït no només a ampliar el coneixement sobre els ximpanzés i altres espècies animals, sinó també a lluitar per la seva protecció, a més de promoure un estil de vida més sostenible en la nostra societat. Ha estat considerada una de les dones científiques de més impacte durant el segle XX i el documental sobre la seva vida i obra, El viatge de Jane, ha guanyat el premi Best Green Film al Green Film Fest de Berlín i fou preseleccionat entre els nominats als Oscars del 2012.

0: She does seem frail, but at the same time, she's tough as nails.
1: I simply call her, she's a walking angel.
2: I can sometimes recapture what it was like to sit here when I was a young girl. Everything I saw was new and exciting. This was when my dream began. I would grow up, I would go to Africa, I would live with animals, I would write books about them. If we are the most intellectual creature that's ever walked on the planet, how come we're destroying that planet?
3: A la darrera declaració que hem sentit del documental El viatge de Jane, Google es preguntava com és possible que els humans siguem la criatura més intel·ligent que hagi trepitjat la Terra i, no obstant això, l'estiguem destruint. En una entrevista publicada l'any passat pel Huffington Post, la primatòloga reflexionava que si cadascun de nosaltres, cada dia, prenem consciència del que fem, del que comprem, d'on ve, si ha estat fabricat per nens esclaus o causa patiment als animals, o si prové d'una agricultura que abusa dels químics, el canvi sí que és possible, malgrat que la gent cregui que a títol individual som molt poca cosa.

0: La doctora en etologia va ser pionera en l'estudi dels ximpanzés salvatges del Parc Natural de Gombe, a Tanzània. L'observació del seu tarannà va revolucionar les creences fins llavors instal·lades sobre el seu comportament, tot alterant la definició que separa humans i simis. A continuació, un petit fragment del documental sobre les seves observacions titulat «Ximpanzés salvatges».
1: Yo era la candidata con menos posibilidades para el trabajo. Ni siquiera había visto nunca un chimpancé salvaje. Al pensarlo ahora, parece casi una tontería que me eligieran a mí para venir aquí. Esos primeros meses en Gombe fueron los más frustrantes. Podía oír a los chimpancés gritando en el bosque a mi alrededor, pero nunca dejaban que me acercara a ellos. Tenía miedo de que se me acabara el dinero antes de ver algo importante y de que el proyecto terminara en un fracaso. Pero me negué a rendirme. Por suerte, soy bastante testaruda por naturaleza. Cada mañana salía del campamento y seguía el mismo camino. Subía a la misma colina. Me sentaba en el mismo sitio y esperaba.
0: Gràcies a la seva perseverança, Goodall va descobrir que els ximpanzés no només eren capaços de fer servir eines, sinó que la seva vida social era extremadament complexa i que demostraven tenir emocions més enllà de la por o l'alegria, tot passant per la compassió o la solidaritat, així com la tristesa i la violència extrema. Després dels seus viatges arreu d'Àfrica, Goodall s'ha dedicat a promoure la necessitat d'aturar el consumisme de les societats contemporànies en benefici d'un model de vida més sostenible en tots els sentits. I és que la doctora creu que hem de viure en pau amb els animals, però també amb altres cultures, nacions o religions.

0: to find than can ever be found.
1: Noms propis de l'esport català.
2: El Julen Calbó va arribar a la muntanya per casualitat. Primer va provar de ser futbolista i després va canviar les botes d'atacs per la bicicleta. I al final va descobrir la seva veritable passió, que són les curses de muntanya, el trail running. Amb 29 anys ja ha tastat l'èxit per primera vegada al Campionat d'Espanya. El fet d'aconseguir aquest guardó no li ha canviat la vida del tot.
3: No, realmente no, porque el año pasado lo fui, pero por la otra federación, y